La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí...

0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi com tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Richmond. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: No es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions a països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5-10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home,
2: sempre
0: quina meravella.
2: Hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si haguéssim de parlar.
0: T'imagines?
4: Vaig 24 hores parlant d'aquesta manera. Bon dia.
0: Cara, la Gil, per cert, també molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és que cert. Ràdio xiu-xiu-eig.
2: Ara que està de moda l'SMR, bueno, ara
3: em sortia.
2: Ara fa dies.
0: L'SMR aquest.
3: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: Viato no semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la a ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 9:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fra Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu càrrec de delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament bé, com
2: context.
0: Sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'Eros que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits de casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga, i realment fa honor al seu nom. Acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament 6:15, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
6: sí,
0: ens ajudés a arrencar el dia.
6: Només ens falta això, ja.
5: Sí, sí, sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
6: Donem les mans i au.
5: Antena? Sí, sí.
6: No, clar, clar, antena.
5: Clar, per això.
0: Sí, sí, sí, no, no, clar, totalment en directe.
5: Si que volies dir just el minut abans de començar.
0: No, no, no, no, no, no. 5 i 5.
5: Ah, sí, sí,
0: silenci
5: sí, sí.
0: Absolut. Pare nostre, ja estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
7: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
8: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
6: Calot. Això pot ser un circ,
0: això
6: també.
0: Això pot ser un circ, molt bé. Molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
10: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
9: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí, era un Swatch per portar el canell de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
6: De butxaca.
0: Correcte.
6: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
6: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 1.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revent per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, ja veieu que anem a millor. Com a humanitat, a millor.
6: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
6: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan,
6: no?
0: Fan d'Alba Carrillo.
6: No, no.
0: Fan d'Alba Carrillo.
6: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxo, sí, que li toca.
6: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Swatch i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els hi havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Swatch.
11: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 205 relojes. Habéis dicho que había 205 relojes. Si no, a ver a qué está. Pues entonces has engañado. Si afirmamos una revuelta ahora mismo aquí, ¿vale?
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
6: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, diuen. I a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
6: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni
6: és
0: hores,
6: tristíssim.
0: Perquè...
5: mai més ben dit,
0: sí. Exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
5: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament, és que és així.
6: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
5: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
12: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de aquí se hace lo que yo diga, bueno, sí o no, o sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando, eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Javier Bardem i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... Semblava que es posava molt de moda per entendre'ns, que era aquest abús de poder i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
13: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: 8 minuts, arribem a 6:15.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus en una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i l'has perdut.
0: La dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Ah, sí?
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción.

0: corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
2: El govern i Esquerra planen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
2: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
3: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
2: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Master. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
4: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
2: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
2: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
2: 6:00 a.m, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
5: Bon dia.
2: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
6: Bon dia.
2: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui, que en el dia és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
6: El periódico posa un accent nou, el d'Endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusia. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
5: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
6: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
2: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
6: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
5: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
6: El periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
5: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
6: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
5: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
6: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
5: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia en ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
6: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
5: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
6: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
5: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
2: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí, que la vida et somriu, Silvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia, què tal?
2: No passarem tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
7: El Papa Lleó XIV.
8: Mete pate.
9: 6-7!
7: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
2: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
7: no, home, no,
2: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això ja no.
7: Jo crec que el 6-7 encara
2: no, encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
7: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Ponessa.
2: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
7: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
2: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
7: Aquí pots, aquí jugues tu,
2: eh? Per favor, és que el Disney cridant, ens està cridant.
7: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
2: A veure...
7: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
2: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
7: De 30 a 70 anys.
2: Ja tocava. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
7: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extres masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que s'ha d'embolicar.
2: Pots posar una perruca i un bigoti,
7: sí,
2: tirem,
7: home, clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
2: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Ah, ja entro. Aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
5: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però, a les comarques de Girona.
2: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
5: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sei que s'abagora.
2: Una meravella, tu, per despertar-nos, una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
5: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà a la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava, el tamagoc.
6: Ara. Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: I la Maria Salvia, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, que el motor ha dit prou. S'ha pensat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop.
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, s'esperen que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira Oxford English, va començar prop, de ves pum, i patapum.
6: Patapam. Sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo, o empieza a ganar de vio, ¿tú ves?
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, mira el que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim. Perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta'm, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un
13: mes... Aquests joves tot el dia es queixen.
1: Dia
13: no,
1: es queixen.
13: És que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Soc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa, més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no
1: sí.
13: Tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí. però dic en principi, per tant, estigueu
1: atents
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anirem parlant del bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixen perquè va ser líder del PP a Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol que s'ha salvat, i derrota del Girona que, ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, de la Maiol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de colma.
13: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya.
1: Clar,
13: però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: home,
1: de...
13: 2 milions,
1: una disparada, sí, absoluta.
13: Cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi, pensant,
13: no,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
13: Que està matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Home,
1: em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré
0: home,
1: aquí,
0: clar,
1: aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. El del
1: papa, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Estàs confonent correlació amb causalitat.
16: No,
15: és un problema de primer,
16: no,
15: de filosofia,
16: no,
15: de lògica,
16: no,
15: de l'Olivia.
16: No, ja ho sé.
15: Que és
16: el mateix que la IA.
15: Que tots els pobres siguin delinqüents.
17: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
18: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
19: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
20: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
21: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
22: Em van passant coses.
21: Sí.
23: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
24: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
25: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
26: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
25: Sí, vaig dir que no el coneixia. I bueno, sí, va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
29: Sí, eh?
28: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
29: De coses d'aquestes de sota terra.
28: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
29: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
30: Estic jo, perdó.
29: És la que fa menos que s'enfuma.
28: No.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
3: ui,
1: que...
3: Ui,
1: què dius?
3: Bueno.
2: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall. Sí.
2: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor.
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi donem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens vam proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum, quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
5: d'Uruguai,
4: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3 i avui... La sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10 amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse per comentar sobretot un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a l'abast
6: de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes a veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
7: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
9: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
7: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, va estar molt bé, sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi, home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet, marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
10: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
10: A punt d'entrar a treballar, en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
10: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que... Llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
10: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys, eh? I sempre amb aquest horari, Alejandro?
10: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4:30.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
10: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills, tens descendència o no, Alejandro?
10: Com?
1: Tens descendència, tens fills?
10: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
10: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
10: El del mig estudia... electromecànica i el petit tiene 10. O sea, aún está en la...
1: Encara està a la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
10: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
10: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Ara, García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: El dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluges?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada. Primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona.
0: Vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona. En tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu.
0: Perquè
1: dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent. Dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc cal.
0: Sí que cal, sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingeixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, amb millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: Premi gros.
1: Ha recaigut en...
3: Qui no vulgui por!

0: Pau Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és!
3: Ja sé qui és.
4: Laura Grau.
5: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
6: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actituds de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura.
2: La nostra,
1: nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
2: Home, tampoc tant, eh?
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Però ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món.
1: Els premis crits, sí, perquè són uns premis de contingut en català.
2: Per això. Qui més? Ningú més.
0: Qui ho fa? Algú ho fa, això? No.
1: No, hem sentit aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Ets i Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vista, no? Tu, Ets i Uts?
2: No. Okay. Deixa'm que et digui una cosa.
1: Deixa'm acabar la notícia.
2: El
1: podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa? Sí.
2: Ja ve la Laura. El discurs de guanyadora de la Laura és allà. És just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Ens escriu la Marta, que diu: enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè, clar...
1: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les narius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia.
1: Sí, que està superguai, ens mola
0: molt guai.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
2: També, mare de Déu.
1: Això de mare de Déu, ja...
2: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
1: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al Cor, el seu sisè treball d'estudi.
0: Mira.
1: La més fan, la Laia, també.
2: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem sentit abans, la Pols Alera, fins a l'arrel. Home, aquesta cançó que es diu La Tornada del Blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
0: Bona pregunta. La veritat és que no...
2: Però sí que sona copla, sona copla.
0: Home, sona tradicional, segur.
2: Exacte.
1: De fet, és ballable com a sardana curta.
2: Exacte, es pot ballar com una sardana curta fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podrien haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del Fracàs.

0: m'agrada molt, a mi.
1: Molt xula, molt xula. Aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la mort, en què també hi col·labora l'harmonicista Joan Pau Comelles.

0: nou disc dels Obeses que avui es publica, es titula La Laia al cor, i reacciona en Jordi, diu que potser era un sac de gemecs, Sergi.
1: Ja pot ser.
0: I en Siso, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per aquest premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis, que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niun Grajola.

0: i un rajola que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicte a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Llun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Llun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom, així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

que sentim és la cançó que dona nom a l'àlbum, El món no està fet pels romàntics, un tema en el que, com se'n diu, també hi col·labora la cantant valenciana Abril. De fet, al disc també hi col·labora Sanxeni, Selva Nua i la Black Music Big Band, com sentim en aquesta cançó, Fes que passi.

0: treure el compte, avui més un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens has dit que era de temperatures, avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit de parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una... perquè diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula. Diu, així no es pot estudiar.
0: No és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: Això de cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, als centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors, i recordo que arribaven uns ventiladors a les aules.
2: Igualment,
1: que no sé si els heu vist.
2: No em fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea canvia, no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, Déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Perquè la gent es creia el que estàs explicant, eh?
2: Sí. Estava fent una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
1: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni
1: diu...
2: Ni dos minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí. Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment també he de dir que a l'altre extrem hi ha a l'hivern centres en què tothom ha d'anar a menorac perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos i mesos i mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
1: Clar.
0: I diu, això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, amb aquests ventiladors.
1: Clar,
0: que...
1: i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que els fas servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus. És lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa Aules que cremen, perquè a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
3: First time in Ireland.
4: My folks came here for their honeymoon.
1: I ja heu sentit, Irlanda. Em sorprèn, Alfons, perquè el protagonista ve, que és l'Adam Scott, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no?
2: Estan al... segueix fent gràcia. Sí,
1: les
2: sí.
1: seves dots les fa servir aquí.
2: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
1: inspirar-se.
2: Això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina't, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un border integral, cosa que fa bastanta gràcia ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambient

0: Bueno, en preferència no, sí, exacte, millor no, no ho diem.
1: Es titula Hocum. I'm an angel. See the wings? And I switched Arge's life. He can't sleep here. With Jeff's life. I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja, ja ens diràs tu.
0: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. Sí. És una pel·lícula... O sigui, no és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre, Àngel amb ales curtetes que no troba manera d'ajudar la gent, una mica City of Angels, una mica burla d'allò també.
1: Ah, vale, burla, sí.
0: Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós, o aquestes coses.
0: Sí, i és una mica, ve una mica d'estudio també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent d'ells mateixos, rient-se d'ells mateixos, està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End.
0: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: Bueno, és la que és La fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
0: Ah, sí, ja me'n recordo,
1: L'Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
0: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
2: No te voy a decir te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
3: problemas. Todo lo que me diste lo puedo devolver.
4: Yo quisiera... Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
5: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I la cara entra de fons, es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli.
0: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé. Pel·lícules d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta, o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24, perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Tura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra el rellotge, que és una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Em va encantar aquesta pel·lícula.
0: Doncs és una mica...
1: És una mica cinekinky o no tant?
0: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, honesta, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24,
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
6: There go the lights. It's in glorious technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López tornant a la interpretació, o Diego Luna.
0: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80s que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical, i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer

0: doncs una cosa una mica diferent també i poder treure doncs altres qualitats a aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Aidan, Maiden, Burning Ambition.
0: Sí, a veure, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients hi ha fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
0: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus altibaixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I, per acabar, podríem dir que per una vegada els oients no ens facin cap cas, en el sentit que si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies
0: i
1: Dies d'estiu i de pluja.
0: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport,
1: sí.
0: Busqueu-la allò amb lupa, si cal, a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodoneta, oi?
0: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, eh? I són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo
1: la
0: com
1: Judit
0: es diu.
1: Judit Martín, sí.
0: La Judit Martín i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí. Que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català i la setmana vinent no, perquè clar, arriba The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
0: No, la veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
0: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja tu un cagarro.

0: Gràcies, Marc Garriga, des de Can. I ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer a casa la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any. I també l'Esther, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé i me l'ha llegit perquè ella li agrada molt i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
1: Home!
0: Després d'aquest comentari literari, anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que
2: sí.
1: No és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmode, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Mango, de Roselles, vull dir.
2: Sí que t'agrada molt bé aquest.
1: Sí. Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent Excels, perquè també ens agrada més un premi que un tonto un llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em torna a sortir.
2: Clar, si els premis.
0: Sí.
2: Visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer.
0: Va.
1: Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests? Sí. Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent, és com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut, clar, de patir.
3: Si va per això, una mica, per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper.
1: Exacte, si no, no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà.
2: Sí.
1: Perquè ens coneixem, sabem qui som.
2: Al minut 50 sí que serà incòmode la situació.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN i el diari i la ràdio... No... L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes. És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, de, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no va amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala.
2: Jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes.
1: Hi havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem.
3: Home, esclar, ja m'he anat boníssima que jo l'he vist.
1: Vestits tradicionals.
2: A tu l'has vist?
3: Sí, que sortia en un vídeo, en una story de no sé què.
2: No he vist cap foto, ara.
1: Però si m'ha dit abans que m'esqueia el vestit, serà.
2: Què més?
1: Jutjar la gent que no t'agrada com va vestida. Vull dir, jo què sé, és que què m'importa a mi com s'hagi de vestir l'altra gent, no? Hi ha gent que té especialitat amb l'endemà anar a les tertúlies a dir, és que els catalans ens vestim molt malament perquè mireu com van a la gent a la catifa vermella i al fotocall i no sé què. Me la suda! És que per què hem de tenir glamour els catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països? extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya, i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
3: cada vestit. És que a part, si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals, que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi puedo, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala, i perquè faríem el ridícul.
2: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes al Decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on, si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que et portes molta estona allà i no et serveixen.
0: A mi no em fa vergonya dir jo estava abans, eh?
1: Així no seria la manera de fer amics.
0: Ah, vale.
1: Però...
2: volem fer amics.
1: Volem fer amics.
0: Perquè a vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
1: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia.
3: Veus molt bé, Sergi.
1: Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió. I que clar, de cop i volta quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Això és molt lleig.
0: Perquè a mi abans m'estranya perquè el porten, perquè a veure, no tens gremi tu, ja tindràs clar els teus dies, i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar, clar.
1: Però tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no fa vergonya anar sol.
3: Vas anar amb tons pares al final?
1: Jo sí, vaig anar amb uns pares.
3: Molt bé.
0: Per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que sí, podem fer un té amb mel. És que ara, Geni, no...
1: Ah, per la veu, sí.
0: Sí, bueno,
2: sí. La mare cuidant la seva filla fins i tot a distància.
1: Exacte.
2: Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un té amb mel. Vinga, Geni, ara marxant.
0: El Roger diu, un oient, perdona, diu el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb Decathlon, que se l'emmarcarà.
2: Molt bé.
1: És veritat, és que no necessito més jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que a més ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parla del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí.
1: Però jo si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, eh? Currículums en veu.
1: Saps? Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: Clar, és que és diferent anar a algú i dir-li, ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre't a la resta era guanyar el premi de millor creadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Crec que no.
1: Que no, ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, l'any que ve potser tens una oferta dels experts, és el que et dic, eh?
1: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa, gent, que justament amb això sí que som poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema de vestiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering, que a més tothom estava una mica decebut, perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta, com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
3: Sí. Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local, de la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan dos passos
3: no arriba,
2: cambrers
3: ja no arriba
2: a
3: taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses, i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar, i sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses, i llavors quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la sapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia, l'any que ve aneu amb crosses si voleu menjar els Premis Crit.
4: Els experts. temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va a viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions, I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'Ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis del país
3: que estan
2: tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que evidentment no satisfà a tothom, perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum, quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: Clar. El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sol rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan amb un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sol, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte. I costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que t'entrin a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car, i què hem de fer? Que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions?
2: No,
3: que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà? És un marró importantíssim com a país que tenim, i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La veu de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
4: A través del joc lliure, els infants no només descobreixen el món que ens envolta, sinó que també aprenen, experimenten i desenvolupen habilitats essencials per a la vida. És en aquesta llibertat lúdica on es fomenta la creativitat, l'autonomia i la capacitat de resolució de problemes, aspectes crucials per a la seva maduresa personal i social. Des d'Ubuntu, som ferms defensors del lleure educatiu i el considerem com un dret fonamental de tots els infants. Treballem de bracet amb la natura i l'entorn, com a escenaris privilegiats on els infants poden interactuar, explorar i aprendre de manera significativa. Creem i oferim espais específics per a infants, on el contacte amb la natura, l'aprenentatge pràctic i l'experiència directa amb l'entorn enriqueixen la seva comprensió del món. Volem que cada infant tingui l'oportunitat de viure experiències enriquidores que fomentin el seu creixement personal i col·lectiu. I tu? Com pots col·laborar per garantir que cada infant tingui l'oportunitat de descobrir, aprendre i créixer en un entorn enriquidor i segur?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les dues llargues fileres de contenidors de residus nous a l'entrada de Camprodon, just a darrere de la benzinera, delaten que l'Ajuntament té previst canviar-los tots durant aquest mes de maig. Allà n'hi ha uns 130, mentre que ja se n'han repartit alguns pel poble. L'alcalde Xavier Guitart, del PSC, va aprofitar per explicar-ho al darrer ple després del punt, aprovat per unanimitat, de la delegació de competències en matèria de recollida de residus al Consell Comarcal, que va començar el juliol del 2023 i s'allargarà fins al 2029, quan finalitza el contracte. Fins ara, els contenidors eren de càrrega bilateral i passen a ser de ganxo després de l'arribada dels nous camions. El municipi té un total de 34 àrees de contenidors i el 90% es mantindran al mateix lloc. Hi haurà una gran novetat, sentim a l'alcalde.
2: Totes les àrees seran complertes. Les àrees que ara mateix estan, o amb un de rebuig i un d'orgànic, o el de rebuig tot sol, o dos de rebuig, totes aquestes àrees s'eliminen, totes. No quedarà cap més àrea que no sigui complerta amb tots els contenidors. Això només ens passa, si no vaig equivocat, a la zona del Maristany i en un punt de la plaça Quatre Cases.
1: Això significa que totes les àrees tindran almenys 5 contenidors i en alguns casos algun més si es detecta que hi ha molt volum d'escombraries. Totes les àrees soterrades s'eliminaran i hi haurà petits canvis com l'àrea de Roca Bruna, que es mou del centre del nucli urbà fins a l'entrada. També es modifica la ubicació dels del carrer Nou que passen a l'entrada a petició dels veïns i perquè el camió no hagi de maniobrar. S'eliminarà la del Pavelló Vell i a la colònia Estabanell també hi haurà un canvi important.
2: A la colònia sí que canvien de costat, els fiquem després del camp de futbol a la zona de la nau, on hi ha l'herba de la nau, perquè els veïns no hagin de travessar la carretera, tots sabem la perillositat de la carretera, tots els veïns estan per l'altre costat i per tant el que fem és adequar en aquella zona verda, perquè ens entenguem, a la zona verda de la nau, allà adequem una entrada perquè els contenidors vagin per allà i el camió en reculli per dins la nau. A més, la idea que tenim allà és acabar-ho habilitant com a pàrquing per als veïns de la colònia, 15 cotxes i llavors a més hi hauria l'àrea.
1: Un cop s'hagin polit els detalls, s'enviarà una carta amb un plànol de les ubicacions dels veïns. Pel que fa a la posada en marxa dels contenidors intel·ligents, que en funcionaran amb targeta, encara caldrà esperar.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Amb el final de les obres de rehabilitació i reobertura del cercle Candabanulenc, el casino de Candabano torna a lluir. La cirereta del pastís seria que tornés a passar aigua pel canal Grau i Reguer, just davant de l'edifici, que fa més de 2 anys que està sec. El canal, construït al segle XVIII, és part del patrimoni hidràulic del municipi i n'havia nodrit la indústria tèxtil i metal·lúrgica. En concret, proporcionava aigua a 5 sals o aprofitaments diferents. Aquest canal havia tingut 5 concessionaris, però 4 es van donar de baixa. Només va quedar la concessió de la fàbrica del Martinet. Tenien una turbina petita per fer electricitat, però al cap d'uns anys van donar de baixa l'activitat, però no la concessió. Tot i que la concessió està caducada, es manté vigent i es podria allargar fins al 2050. En tot cas, només es poden renovar les concessions que tenen activitat, i no és el cas. L'alcalde Oriol Lázaro, de Junts, explica què els deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua.
2: Diria que va ser amb l'alcalde Joan Manso. Ja van parlar amb l'ACA, i l'ACA va acabar donant un permís d'ús del canal. Agafant-se amb que era una cosa patrimonial i d'ús ornamental, va donar permís per poder llançar 1 metre cúbic hora, 100 litres hora pel canal. Això és poquíssim, és molt poc, és una pel·lícula d'aigua. Aquesta amplada que tenim de canal, que fa més d'un metre, fa quasi 1,5 metres, és que si fas números et surt una pel·lícula de res, de 2 centímetres d'aigua que va circulant lentament.
1: Per poder passar aquesta aigua es va instal·lar una caseta enmig del riu per bombejar-la. Les bombes funcionen amb plaques fotovoltaiques, per tant depenen de les hores de sol i a la nit perden força. Ho han intentat engegar alguna vegada, però tardava entre 3 i 4 dies a passar-hi aigua. Lázaro pensa que hi ha filtracions i que el sistema no acaba de funcionar perquè el dipòsit no s'omple bé o hi ha algun forat tapat. L'ACA també té entre cella i cella enderrocar la resclosa del barri del Roser, un fet que impossibilitaria que tornés a passar aigua pel canal.
2: S'ha de recuperar el curs normal del riu. Hi ha el projecte, vingut a mirar-s'ho, a veure com tirar-la. I vam venir sense que ho sapiguéssim i vam saber-ho de rebot. Vam expressar totes les queixes i tots els inconvenients possibles, vam expressar-nos molt. Aquell dia vam aprofitar i com que vam saber que venien de rebot, vam personar-nos allà i vam queixar-nos i vam dir que, si us plau, que no fessin res sense avisar-nos.
1: Si no s'aterra la resclosa, el consistori haurà d'assumir la construcció d'una escala de peixos. Si al final s'enderroca, hauran de mirar que no s'oblidi el passat del poble vinculat amb l'aigua.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Al ple d'octubre, l'Ajuntament de Ribes de Freser va acordar la cessió d'ús de l'edifici municipal de l'antic escorxador a la Generalitat perquè el transformi en el parc de bombers voluntaris de la vila, un projecte clau pel municipi que comptarà amb cotxeres, quatre dormitoris, un gimnàs, una sala de formació i una de control, una cuina, un menjador, un despatx del cap del parc i una zona d'epi, a banda d'una sortida directa a la Nacional 260. En total s'ha invertit 179.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha posat 90.000 i la Diputació de Girona la resta. Gairebé 7 mesos després, al darrer plenari, s'havien de resoldre les al·legacions presentades a l'acord inicial per Tots Fem Ribes i votar l'aprovació definitiva, però el projecte es va encallar. Va haver-hi un empat a 4 en la votació. L'equip de govern de Junts per Ribes ho va fer a favor i l'oposició, formada per la CUP i Tots Fem Ribes Esquerra Republicana, en contra. No va prosperar perquè l'acord requeria majoria absoluta. Des de l'octubre, Junts té un regidor menys i espera recuperar-lo al pròxim ple, en què l'acord rebria llum verda. El copaire Ferriol Tugues deia que estaven disposats a votar-hi a favor perquè veien necessari l'equipament, però ja havien avisat prèviament que condicionaven el suport a arreglar el forat de la teulada de la nau que la brigada utilitza com a magatzem. Això és el que deia.
2: Amb el compromís, tot i la instància, no en tenim prou, perquè també vam aprovar al desembre que s'arreglaria l'ascensor i és l'única inversió que es va posar en aquell pressupost i encara no s'ha arreglat a maig. És a dir, les paraules per nosaltres en són, no diré buides, però necessitem fets, no paraules, per a l'hora de votar. Llavors, el que els demanaria és que, si us plau, aplacessin aquest punt pel següent ple, portin el pla d'inversions. Amb aquest pla d'inversions nosaltres hi votarem a favor.
1: En la mateixa línia s'expressava el regidor de Tots Fem Ribes, Joaquim Roquer.
3: I jo, amb l'Ajuntament i l'equip de govern que tenim, ja no faig actes de fe, ho sento. Si no ho veig escrit i firmat, no m'ho crec, així de clar. Llavors, per aquesta raó, jo votaré en contra. Voto a favor de les al·legacions, naturalment, i en contra de l'aprovació definitiva.
1: Abans, Mònica Sant Jaume s'havia mostrat molt contundent amb Tugues.
4: És un servei essencial, necessari, que el director dels serveis territorials va deixar molt clar que si Ribes no el volia, se n'anava a un altre lloc. Un parc de bombers, igual que un centre sanitari, igual que qualsevol altre equipament d'emergència, no es condiciona a arranjar qualsevol altre equipament, que és evident que també és necessari, eh? El parc de bombers no es negocia. No es negocia per un pla d'inversions que és evident que vindrà i que ha de venir.
1: Sant Jaume assegurava que la brigada guanyaria nou espai i que arreglarien la teulada.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Can Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
2: En que estem pendents de la sentència definitiva que ens permet i l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident de que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
1: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i, evidentment, això suposarà un problema, sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
2: De moment, l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim la tipa d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim també la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig. Veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però, bueno, en tot cas, encara queden molts mesos. Podem ser a temps de reconduir la situació.
1: Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i sereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.

0: entrar en una aula i trobar-s'hi una taca d'humitat, haver de posar ambientadors per emmascarar-ne l'olor, plafons bufats, floridures i fongs, obrir finestres per ventilar i evitar que aquest ambient afecti els nens i les nenes. És amb tot això amb què han de conviure des de fa temps els alumnes de l'escola La Sínia de Vic. Hi ha fins a 8 aules d'aquest centre inaugurat el 2007 afectades per humitats. L'escola es va construir en uns terrenys situats al costat del torrent de Sant Jaume i ha tocat una zona d'aiguamolls. Des del centre asseguren que això provoca moviments a l'estructura i que les pluges d'aquests últims mesos han agreujat unes humitats que ja patien des de fa temps. Segurament coincidirem tots que en ple segle XXI no és admissible que cap alumne hagi de fer classe en unes condicions com aquestes, tenint en compte que parlem d'espais on nens i nenes passen moltes hores cada dia. Des del departament han anunciat una inversió important per fer-hi una reforma a fons. El problema és que aquesta actuació fa massa temps que està pendent. Precisament en aquesta edició explicarem l'inversió de 100.000 milions d'euros que el govern de la Generalitat destinarà als ajuntaments perquè puguin fer obres de millora en escoles públiques. La Sínia, però, no es podrà beneficiar d'aquesta convocatòria perquè només hi poden participar els edificis d'infantil i primària que siguin de titularitat dels ajuntaments. En el cas de la Sínia, com també el de l'escola de Centfores, la propietat és de l'Institut Català de Finances. En total, 47 municipis d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès rebran 3,5 milions d'euros per fer obres als centres educatius que n'allarguin la vida útil. Amb aquesta línia d'ajuts es vol pal·liar un dèficit d'inversor acumulat durant els darrers anys. Igual com cal crítica sense pal·liatius la gestió del cas de la Sínia, també és positiu que s'impulsi aquesta línia d'inversions. Ho és perquè introdueixin una discriminació positiva a favor dels municipis rurals i perquè són els ajuntaments els qui decideixen on i com es fan les actuacions. Massa sovint aquestes decisions es prenen des dels despatxos allunyats del territori. És dilluns 18 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez, comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical català, com també repassarem quin és el calendari de festivals per aquest estiu. Poc després, a les 10, repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn de la mà de Laia de Déu. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter. I a continuació, l'Isaac Muntades parlarà amb Judit González, portaveu de l'organització Juvenil Socialista al Ripollès. I acabarem el programa amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on entrevistarà a Isabel Saller, membre de l'entitat Sempre Juntes, que organitza el segon torneig solidari 3x3 i Bet Perera. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Una noia de Manlleu de 25 anys mor en un accident a la C-17. La víctima conduïa i era l'única ocupant del cotxe que va sortir de la via i va acabar volcant. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Ainhoa García Rubio, veïna de Manlleu de 25 anys, va morir divendres a la nit en un accident de trànsit a la C-17 a Vic. Per causes que s'estan investigant, el cotxe que conduïa la jove, que viatjava sola, va sortir de la via i va acabar volcant, fet que li va provocar la mort. Les exèquies se celebren aquest dilluns a les 10 del matí a l'església de Santa Maria de Manlleu. El sinistre es va produir al quilòmetre 57,7 de la C-17, sentit nord, al revolt del final de la recta de Malla, just abans de l'accés de l'autovia des de la rotonda de Vic Sud. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís pocs minuts abans de les 11 de la nit. Arran de l'accident van activar diverses patrulles, dues dotacions dels bombers i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques. La C-17 es va tallar i es va haver de desviar el trànsit per dins de Vic. La carretera no va tornar a la normalitat fins a 4:45 de la matinada. Amb aquesta víctima, 41 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des de que va començar el 2026. La d'aquest divendres és la quarta víctima en accident de trànsit a Osona en el que portem d'any i el sinistre és el primer que es registra aquest 2026 a la C-17.
0: I una patrulla dels Mossos de Vic van arrestar dimecres dos homes de 36 i 42 anys a Tona per robar en un taller mecànic de Mollà. Cap a la una de matinada del dimecres, la policia va rebre l'avís del 112 alertant de l'alarma de l'establiment. A través de les càmeres de seguretat es van observar dues persones a l'interior, Andreu.
2: S'hi van desplaçar agents de comissaries de Mollà i Manresa, però quan hi van arribar no hi havia ningú. Van poder comprovar que havien forçat diferents portes per accedir a l'oficina del taller, d'on van endur-se diners i una tauleta electrònica. Mobilitzats els efectius, una patrulla va trobar-los a la carretera B-5303 a Tona, en una furgoneta. Van donar versions contradictòries sobre d'on venien. Durant l'escorcoll van trobar la tauleta, diners i eines. Van quedar arrestats per un delicte de robatori amb força i un d'ells ja tenia una ordre de crida i cerca.
0: L'inici de les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines ja té data. Serà el proper mes de setembre. Així ho ha fixat el Departament de Territori i ho ha traslladat a reunió mantinguda a la seu de la Conselleria Laia de Déu, una codinenca.
1: Les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines començaran finalment el mes de setembre. Segons ha informat el Departament de Territori, l'alcalde Pol Cabotí i el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu, Manel Rodríguez, en una reunió mantinguda dilluns passat a la Conselleria. La trobada es va fer amb l'objectiu de començar a treballar en la coordinació, planificació i la programació de les obres i les seves afectacions. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
3: Van doncs anunciar que abans del mes d'agost no començarien i per tant la previsió passava a ser que les obres comencessin al setembre del 2026. Aquest era l'escenari més realista. Fins al setembre del 2026 ja vam començar a parlar sobre la comissió de seguiment de la qual l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines en formava part i també doncs estudiaran la possibilitat doncs que altres ajuntaments, sobretot Gallifa o Sant Quirze Safaja, també siguin convidats. Hi ha ganes doncs de que això comenci, perquè quan abans comenci, abans haurà acabat.
1: L'inici de les obres inicialment s'havia anunciat pel mes de juliol. I és que un dels temes que havia preocupat el consistori era la coincidència de les obres amb el pas del Tour de França pel municipi. Però amb la nova data ja no hi haurà aquesta coincidència. Amb tot, Cabotí explica que el calendari no s'ha alterat pel pas del Tour.
3: No podem dir que hagi condicionat, perquè també les obres de la variant tenen afectació sobretot a fora el traçat de la carretera actual, és a dir, el traçat de la carretera actual només es veurà afectat quan facin els enllaços, les dues rotondes, nord i sud, i la intermitja, doncs tindrà l'afectació de carretera Gallifa, però mentrestant l'afectació serà sobretot sobre el nou traçat i sobretot a l'entorn de camins que hi ha allà.
1: Les afectacions reals a la C-59 no seran immediates amb l'inici de les obres, sinó quan es construeixin les rotondes. El consistori es troba ara a l'espera de poder fer la primera reunió de la comissió de seguiment amb l'empresa constructora perquè aporti tota la planificació i cronologia de les obres amb totes les afectacions. Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament de Territori estan negociant el conveni i les inversions que haurà de fer la Generalitat per entregar l'actual C-59 al municipi, ja que passarà a ser un carrer més del poble. El Departament de Territori, segons explica l'alcalde, també ha servit per posar sobre la taula preocupacions que han traslladat els veïns de Sant Feliu en referència a la nova infraestructura, com ara temes relacionats amb l'acústica que s'hauran de tractar en les comissions de seguiment.
0: I Incasòl ha tret finalment a concurs les obres per arranjar els canals i baixants que recullen l'aigua de la pluja dels pisos de la plaça de Llevant de Manlleu. Des de que es van reallotjar els veïns dels desapareguts pisos de Can Garcia, els problemes han estat constants, Andreu.
2: Les demandes desesperades dels veïns i veïnes de la plaça de Llevant de Manlleu, on es van reallotjar molts dels inquilins dels desapareguts pisos de Can Garcia, comencen a tenir resposta real després d'anys de bones paraules però no concrecions. L'Institut Català del Sòl ha tret a concurs les obres per reparar els canals i baixants que recullen l'aigua de la pluja, on originen els desperfectes de tant a les façanes com a l'interior dels habitatges. La història dels pisos es remunta al 2010, quan van començar a arribar els blocs del carrer Vilamuntà i la plaça de Llevant famílies desallotjades de Can Garcia. Havia de ser una nova etapa, però des del bon principi van alertar d'esquerdes, filtracions i humitats. Això es va traslladar a l'Ajuntament, que n'havia cedit els solars, i a l'Incasòl, l'organisme que es va cuidar de construir els habitatges amb una inversió de 4,81 milions d'euros. Els veïns lamenten que els problemes s'han agreujat encara més el 2026 a causa de la quantitat i freqüències de les pluges i, traduint-ho en exemples concrets, els veïns han de conviure amb la permanent fortor d'humitat, fongs, parets ennegrides. El deteriorament de la façana també és evident al simple cop d'ull, la qual cosa ha portat a instal·lar-hi malles per evitar que arribin a terra els despreniments. Ara l'Incasòl ha tret finalment a concurs les obres per arranjar-ho. Tal com consta a la documentació, el pressupost és de 450.000 euros i les empreses interessades jornades a dur a terme. Els treballs poden postular-se fins al 27 de maig. En els últims mesos, l'equip de govern format per Junts i Esquerra també s'ha reunit amb els afectats i encara la setmana passada exigia a l'Incasol via xarxes socials accelerar les reformes estructurals promeses des del passat mes de novembre.
0: I col·locaran pictogrames als edificis municipals de Ripoll amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat i s'aguantades des de la veu de Sant Joan.
4: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir a una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
5: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat, tots els divendres vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia doncs, que ens van rebre la Núria i la Batllesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per projecte que serà molt seu.
4: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
6: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem això molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar.
4: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.
0: I el Consell Comarcal del Ripollès valora positivament l'augment d'usuaris dels autobusos cap a Girona i Barcelona, Isaac.
4: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
7: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona doncs, ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que doncs, coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat doncs, de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències doncs, hi són i la puntualitat doncs, és el màxim decorada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
4: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
7: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem doncs, que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continuen havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i per extensió al seu tram doncs, de tota la R3.
4: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i la Tour de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8 i 10 minuts, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.
0: I Bigues i Riells del FAI instal·larà sensors de qualitat de l'aire als entorns escolars del municipi amb l'objectiu de recopilar dades sobre els possibles desnivells de contaminació i també per conèixer millor la situació ambiental als voltants dels centres educatius. Laia de Déu.
1: La iniciativa arriba impulsada per la Diputació de Barcelona i forma part de l'estudi de mobilitat sostenible que es va elaborar durant l'any passat al municipi. Els dispositius es col·locaran principalment als espais amb més presència d'alumnat i funcionaran de manera continuada durant les 24 hores del dia. Eva Martínez, regidora d'Educació, explica que l'objectiu és obtenir dades per poder actuar i millorar els entorns escolars.
8: I això el que ens donarà informació és, doncs, per millorar bàsicament aquests entorns de les escoles i de l'institut. Sobretot el que volem és això, és anar a parar en els centres on tenim a la gran majoria dels escolars, no? Són uns dispositius que funcionaran 24 hores al dia, per tant el recull de dades que tindrem serà bastant important.
1: El projecte permetrà analitzar diversos indicadors relacionats amb la qualitat de l'aire i detectar possibles afectacions derivades del trànsit o altres factors ambientals.
0: Ja s'han desvetllat els projectes guanyadors del desè concurs Joves Idees Emprenedores de Cardedeu, un concurs que té l'objectiu de fomentar la creativitat, l'esperit emprenedor i la innovació entre el jovent del municipi participant. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
9: Així és, Ona, i és que el concurs Joves Idees Emprenedores arriba a la desena edició reconeixent el talent i la creativitat de l'alumnat. El Teatre Auditori de Cardedeu ha acollit el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l'alumnat dels instituts de Cardedeu, de la Roca del Vallès, de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor i de Santa Maria de Palautordera, en el marc del programa de foment de cultura emprenedora entre els joves Fem Empresa, organitzat i impulsat pel C7 de Cardedeu. L'acte ha reunit alumnat, professorat, representants institucionals i persones emprenedores en una jornada dedicada a reconèixer el talent i l'esforç dels joves participants. Com va ser tan habitual en aquest concurs, els joves han fet mostra de la seva creativitat i capacitat innovadora i ho va posar difícil al jurat. Finalment, el Premi a la millor idea tecnològica i innovadora ha estat pel projecte Aquatime, desenvolupat per l'alumnat de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. El Premi a la millor idea d'economia social i sostenible l'ha rebut el projecte Bruma Sana, de l'Institut El Sui. I per acabar, el Premi al millor centre en qualitat dels treballs l'ha rebut l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. L'acte de lliurament dels premis ha comptat amb la presència de l'alcalde Xavier Orozco, que ha posat en valor els papers dels joves com a motor de transformació, creativitat i futur per al municipi, i de Carme Mallorques, regidora de Desenvolupament Econòmic, Innovació i Turisme, qui ha destacat la importància de generar espais que impulsin la iniciativa emprenedora entre els joves i els ajudin a transformar les seves idees en projectes de futur.
0: I el CEIA d'Osona Acció Social va celebrar divendres els 25 anys de trajectòria amb un acte a Call d'Atenes on s'han repassat l'evolució del servei i la seva tasca de protecció d'infants i adolescents. Andreu.
2: El CEIA d'Osona Acció Social va atendre el 2025 un total de 254 expedients de nois i noies. D'aquests, 41 eren nous infants i 50 es trobaven en acolliment amb una família extensa a Osona. A més, 255 infants i adolescents d'Osona i el Lluçanès van rebre suport a través de l'assessorament del CEALLA en casos complexos. Per posar en valor la seva trajectòria, aquest servei que té com a objectiu protegir els infants i adolescents i garantir el respecte dels seus drets, va celebrar divendres el seu 25è aniversari a l'Auditori Teatre de Calldetenes. Sentim el cap de l'àrea de prevenció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència i també la vicepresidenta Victòria Terricabres.
10: El CEALLA és molt important, és clau en el sistema de protecció i prevenció. És una trajectòria molt, molt positiva. S'han ajudat durant aquests anys a moltíssimes famílies, molts infants.
11: Els han ajudat a poder tenir un bon desenvolupament, a poder arreglar aquelles situacions complexes de crisi que vivien en els seus espais familiars i, per tant, els ha donat un futur i una possibilitat, una esperança de poder tenir una vida totalment plena i autònoma.
2: L'acte va començar amb parlaments, també es van escenificar els 25 anys i com han evolucionat al llarg de la seva trajectòria. Ho van fer posant exemples de persones que van explicar la seva experiència amb el servei, com la Montse, la Nora i la Berta.
12: Ha estat un canvi molt radical a la meva vida, però el suport dels professionals, la veritat que és molt directe, m'he sentit molt acompanyada.
13: Em van acompanyar durant els anys que vaig estar dins del sistema i em van donar molt, molt recolzament i molt suport en el moment que ho necessitava.
14: Un 10, que sempre he tenido el apoyo de ellos. Me gustaría que sigan adelante con estos temas de servir, ayudar a las adolescentes, a la infancia, ya de que cada día hay más demanda sobre estos temas.
2: Finalment, es va parlar de la situació actual i dels reptes de futur per acloure l'acte, amb la presència de professionals, col·laboradors i col·laboradores, entitats, comunitat i famílies.
11: La nostra idea és continuar sent el referent en protecció i acompanyament a la infància i a l'adolescència, perquè creiem que és essencial no només acompanyar aquests infants, sinó a les famílies poder continuar donant eines per ser els seus referents i poder continuar treballant per al seu bon desenvolupament.
2: La jornada, que es va iniciar a 2:15 del matí, es va allargar fins a les 2:00 del migdia.
0: Les 5 escoles municipals de Cardedeu han omplert el camp de futbol dels municipis amb la 27a trobada de dansa de les escoles, en una jornada on han assistit tant alumnes com professorat i famílies. Enric.
9: Així és, Ona, i més enguany que han tingut una bona presència a les danses europees. Hi ha hagut un record especial per la Montse Sala, qui va dirigir Mil·lenari, l'escola Mil·lenari, i una de les impulsores de la trobada de dansa que ens va deixar l'octubre de l'any passat. Escoltem a Susana Suessa, professora de l'escola Mil·lenari.
15: El fet de fer una trobada conjunta totes les escoles de Cardedeu, les escoles públiques, és un fet d'unió i de mostra de cara a la població, de que estem unides, de totes les escoles participem una mica, que anem a la una, no? Malgrat cada escola té el seu projecte educatiu i la seva diferència, no? amb les altres, ens trobem i anem conjuntament a fer una activitat.
9: Una cançó tradicional apareguda a l'Anglaterra del segle XIX, com la Mostela fa pop, el joc llop, una cançó tradicional hongaresa vinculada als jocs de la rotllana o una tonada popular marinera dels Països Baixos, han estat algunes de les danses europees que els nens i nenes des d'Itret fins a segon de primària de les 5 escoles de Cardedeu han ballat a la 27a trobada de dansa de Cardedeu. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde del municipi.
16: Si hi ha alguna activitat a Cardedeu que es pot dir que forma part de l'ànima de Cardedeu, és el que tindrem aquest matí. Són 27 anys d'història, 27 anys que les escoles de Cardedeu conflueixen i es posen d'acord amb una activitat tan positiva com pot ser la dansa, que va molt més enllà que el simple fet de bellugar-se o del ball, sinó que té tots els valors, diguéssim, de la cultura, de l'esport, fins i tot en alguns aspectes, de la sensibilitat, de la coordinació. Sí, no hi ha cap dubte que la dansa és una peça clau en el model educatiu.
9: No obstant, però, i coincidint amb plena reivindicació docent, el groc ha estat el color predominant entre els mestres en una jornada que també ha estat reivindicativa.
17: Volem reivindicar, volem donar-ho a conèixer. Sabem que tenim la complicitat de la majoria de famílies perquè estem lluitant per la millora de l'educació pública catalana i, per tant, per la millora de les condicions educatives de tots els infants del país. Per tant, tenim aquest suport de les famílies. Tot i així, les volem fer copartíceps amb aquesta reivindicació de groc i amb aquesta visualització d'aquest color, que és aquest símbol de lluita amb el qual, malauradament, hem d'estar. Perquè no concebem com una Conselleria d'Educació o un govern de la Generalitat no cuida, no lluita, no vol tenir la millor educació possible, i ens costa que ho entenguin, i per això cal continuar dient-ho.
9: Enguany, la trobada de dansa, com hem explicat, s'ha dedicat a la Montse Sala, qui ens va deixar l'octubre de l'any passat. La Montse va ser directora de l'Escola Mil·lenari i una de les impulsores de la trobada de dansa ara fa més de 27 anys.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
19: Molt bon dia. Per fi som dilluns. Ja comença una nova setmana. Una setmana segur que per molta gent serà ben interessant. Per moltíssima gent no ho serà gens, però bueno, aquí la informació del temps per tothom, per tothom, sigui com sigui la setmana. I comença després d'uns dies encara inestables, amb tempestes i amb unes temperatures bastant més baixes del que tocaria, glaçades. Hem tingut a les nits del cap de setmana, fins i tot fora del Pirineu. Vull dir que Déu-n'hi-do com van baixar les temperatures. I fins i tot hem tingut tempestes i alguna nevada cap al Pirineu, i fins i tot entre divendres i dissabte va nevar a la zona del Montseny. nevades tardanes i nevades a cotes bastant baixes. Però tot això, lògicament, té les hores comptades, els dies comptats, i és que aviat l'anticicló serà l'amo i senyor de la situació i les temperatures començaran a disparar-se i, lògicament, el sol i la tranquil·litat serà protagonista de la situació meteorològica. Però, bueno, anem a paps, perquè avui encara hi haurà inestabilitat. De fet, ja de bon matí ja pot ploure algunes hores del prelitoral, també cap a l'interior, pluges febles en forma de tempesta, petites tempestes més aviat, i que seran les protagonistes del dia d'avui. Serà un dia bastant inestable, amb unes temperatures que tampoc no pujaran molt encara, estaran molt a ratlla, moltes màximes al voltant dels 20 graus. Avui és l'últim dia, l'últim dia d'aquesta inestabilitat. A partir de demà ja s'acosta l'anticicló i farà pujar de manera important les temperatures. Avui poca cosa més a destacar, només això, aquesta inestabilitat, aquesta encara temperatures molt a ratlla i aquest ambient fresc pel que tocaria aquesta època de l'any. Moltes gràcies, que vagi molt bé dilluns. Adeu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, i també bon inici de setmana. Nosaltres ja sabeu que a partir de 9:45 repassarem l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez i després comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical, com també repassarem el calendari de festivals per aquest estiu. Però 3 minuts i tornem. Fins ara.
20: ¿Qué estás tocando?
21: Una canción que he compuesto yo.
20: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
21: No lo sé.
20: La tocaste para ella, tócala para mí.
21: Bueno, es que no la recuerdo.
20: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
21: Sí, jefe.

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: I bon dilluns,
2: bon
1: què tal?
2: Dilluns.
1: Com el portem aquest dilluns?
2: Bé, prou bé.
1: Carregadet de novetats, d'actualitat, que comentarem ara en aquest
2: sí,
1: espai.
2: Han passat moltes coses aquest cap de setmana.
1: Exacte, però avui tenim, per tant, nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. I Andreu, què hi diu a la seva portada?
2: Doncs un titular que no ens agrada llegir. Mor una noia de 25 anys en sortir de la carretera i volcar amb el cotxe a la C-17 a Vic. En l'accident no hi va haver implicats més vehicles que el que conduïa la víctima, una veïna de Manlleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs és d'un triomf que ara mateix està en qüestió, que és el del Manlleu, ja que estem entrant final de temporades, això suposa que molts equips s'estan jugant ascensos, mantenir la categoria, i en el cas del Manlleu, el Martinelli Manlleu d'hoquei, que és equip de l'hoquei Plata Nord, tenia encara opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar a l'hoquei Lliga. Què passa? Que el Manlleu va fer els deures, va guanyar el seu partit i el Lloret el va perdre contra el Mataró. Però aquí és on hi ha el problema. Perquè el Mataró, el seu porter, hi ha una norma que el porter amb el que jugaven es veu que tenia una llicència de la Federació Catalana i no de la Federació Espanyola, que és l'hoquei Plata Nord, que això molts equips ho fan a vegades, de, doncs, puges a jugadors per tal de també d'abaratir costos en tema de fitxes, i per si algun dia doncs necessites un altre jugador, doncs crides algun d'un equip inferior. Què va passar? Que el porter del Mataró ja havia complert més d'aquests 10 partits permesos. Per tant, el que ha fet el Lloret, evidentment, doncs, és impugnar el partit, i això fa que aquest ascens del Manlleu ara mateix s'hagi d'agafar amb pinces i està
1: sota
2: inspecció de què pot acabar passant. Que, en teoria, el més normal és que el Lloret acabi sent l'equip que pugi de forma directa i el Manlleu hagi de disputar playoff, cosa que, evidentment, no volien.
1: Ostres! Doncs males notícies per...
2: Per tant, està en suspens aquest ascens.
1: Clar.
2: És una... Encara no és...
1: És a dir, matemàticament sí que pujaria.
2: Sí, per mèrits esportius haurien de pujar,
1: però per anirien... tema de llicències i burocràcia no poden pujar.
2: Per temes administratius.
1: Exacte.
2: I segons el que marca la norma, doncs el Manlleu, en teoria, haurà de disputar el playoff.
1: Doncs també haurem de veure què passa.
2: I la imatge,
1: passa,
2: que no hem comentat al 9-9, és els jugadors del Manlleu celebrant aquest ascens a la pista del Hola Seta, del Hola Seta, l'equip basc. Per tant, a veure com acaba tot plegat.
1: Doncs, Andreu, seguim amb la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
2: Té igual. Va de motor, per sort no dona notícia tan tràgica. MotoGP porta uns 185.000 aficionats en 3 dies al circuit de Montmeló. L'accidentada cursa del diumenge amb el triomf de Di Gian Antonio va reunir 75.000 persones. Cursa accidentada pels accidents que van haver durant la cursa. El primer, l'accident d'Àlex Márquez, quan la moto de Pedro Costa va tenir un error electrònic i va provocar que Àlex Márquez impactés amb
1: sortís
2: la moto.
1: Volant.
2: Sí, perdés el control de la moto, el xassis i la direcció, va acabar a la grava i després a la gespa, ja va perdre el control i la moto va sortir disparada, que de fet va acabar afectant el qui va ser el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que va impactar també, es va caure a causa de l'impacte de la roda de la moto d'Àlex Márquez, però finalment va acabar guanyant la cursa a l'Itàlia. I a la ressortida després de la bandera vermella a causa de l'accident de l'Àlex Márquez,
1: al cap de literalment un minut i mig,
2: Johan Zarco es va quedar a la sortida, que ja que la primera curva de Montmeló és un embut per les motos, doncs se li va quedar enganxat al peu a la moto de Pecco Bagnaia i va provocar que el francès doncs tingui diverses fractures.

0: a la cama, i un Peko Bagnaia que també va pujar al pòdium dels afectats a la segona caiguda. Per tant, això demostra el caos de Gran Premi que va ser el del circuit de Catalunya. I la imatge destacada? Doncs els arquitectes Andreu Bosch, Josep Maria Botell i Lluís Cuspinera junts aquest dissabte al Museu del Granollers que han durat la seva celebració d'aquests 50 anys.
1: Doncs Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Com sempre, començarem per la portada de La Vanguardia.
0: Que hi ha un tema a destacar amb les eleccions a Andalusia, on el titular de La Vanguardia és el PP per la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta que creix. Montero, el PSOE, s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, una comunitat autònoma on ha estat tradicionalment del Partit Socialista. Gavira, el candidat d'extrema dreta, avisa que els andalusos volen prioritat nacional i puja a l'esquerra. Endavant, Andalusia supera a PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. PA, que era la coalició d'Esquerra Unida, de Podemos i de Sumar, que han tret 5 escons.
1: Doncs,
0: i la imatge, perdoneu, és Juanma Moreno, que agraïna ahir aquests resultats, que deu tenir un gust una mica agradolç, ja que de venir governant majoria absoluta i que les enquestes moltes li donaven la majoria absoluta a Juanma Moreno, doncs ara es veurà obligat a pactar amb Vox per fer un govern.
1: A veure
0: què acaba passant.
1: Exacte. Seguim per la portada del diari Ara, que va també sent per la mateixa línia.
0: El que destaquen és això, Moreno revalida la victòria però queda en mans de Vox. Al PP li falten 2 escons per a la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. I a la imatge doncs es veu a Juanma Moreno i sortint als mitjans de comunicació després de celebrar aquesta victòria a Andalusia, i també el diari Ara ho qualifica de victòria amarga per aquests resultats que fa que es quedi a 2 escons de la majoria absoluta. I a la imatge del diari Ara, doncs també una de les coses a destacar, cap de setmana els esports sempre guanyen molt de protagonisme. Evidentment, la greu caiguda d'Àlex Márquez de Montmeló, i és bona imatge, mentre els equips mèdics la tenien al mig de la pista. I també, doncs, l'Espanyol s'aixeca la permanència amb una victòria al Sàdar per 1-2, i el Girona perd per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i a jugar a la categoria contra l'Elx.
1: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
0: Que igual, expliquen que Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, el PP es queda 2 escons a poder governar en solitari de vendrà d'un Vox estancat. El PSOE té el pitjor resultat de la seva història i Endavant Andalusia dona la sorpresa. I la imatge, doncs, ahir també, una de les despedides d'aquesta temporada de Can Barça és Robert Lewandowski, que va anunciar el dissabte que aquesta seria la seva última temporada a Barcelona. I bé, se'l veu a Lewandowski mantejat pels seus companys, i el que llegim del periòdico és: gràcies, Robert. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis.
1: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada del Punt Avui. Què diu Andreu avui?
0: Doncs avui, el Punt Avui, valgui la redundància, ens estem acostant a l'estiu i això suposa prevenció d'incendis. Menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. I la imatge és això, doncs, a un terreny que imagino que abans hauria ser bosc, on ara mateix hi ha camps de conreu i plaques solars.
1: Una imatge que cada cop doncs dibuixarà més
0: el paisatge del territori català. Correcte.
1: Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
0: Que totes es fan ressò de les eleccions a Andalusia. El que llegim al País és: el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. Els populars guanyen les eleccions però cedeixen 5 escons. El PSOE perd 2 i cauen els seus mínims històrics. Vox es reforça amb un Endavant Adelante Andalucía, dona la sorpresa i quadriplica els seus representants, i per Andalusia s'estanca. I a la imatge, doncs, a Juanma Moreno ahir que durant valorant els resultats de les eleccions a la seu del PP a Sevilla.
1: Doncs,
0: i és això el que destaca avui la portada del País,
1: Seguim sobretot. per la portada del Mundo, que també segueix per la mateixa línia.
0: Victòria incòmoda de Moreno, tot i que la debacle històrica del PSOE, aquí ja veiem que evidentment s'hi poden exemplificar més i demostrar que el PSOE està en els seus pitjors resultats, doncs
1: ho faran.
0: I bé, el PP perd la majoria absoluta i haurà de negociar amb Vox, que es manté i serà decisiu. Batacada dels partits del govern. Montero
1: enfonsa
0: els socialistes i Maillo porta a Esquerra Unida en el seu pitjor resultat, i l'esquerra crítica amb Sánchez d'Adelante Andalucía recull el descontent i es dispara. I la imatge es veu com a Moreno i també a la seu del Partit Popular a Sevilla compareixent per valorar aquests resultats que li han donat la victòria, però que fa que hagi de pactar amb Vox, insistim.
1: A veure què diu la portada de La Razón, Andreu.
0: Moreno guanya les eleccions i Sánchez i Montero enfonsen el PSOE. Sánchez, eh? Que bé, en veritat va ser Pedro Sánchez també qui va proposar com a candidat a aquestes eleccions a María Jesús Montero. El PP creix a més de 150.000 vots, però es queda a dos escons de la majoria absoluta. Sánchez enterra el PSOE andalús, Montero perd dos escons i aconsegueix empitjorar els resultats de Despades. El president andalús recorda que la democràcia ha parlat i ens correspon formar govern. Vox puja un escó i s'envoltona que vol condicionar el PP sota el crit de prioritat nacional. I a la imatge es veu a Juan Moreno celebrant aquest resultat ahir, ja, com també a la seu del, com tots els diaris hem vist, a la seu del Partit Popular.
1: I acabarem el repàs de portades amb la de la portada de l'ABC, Andreu.
0: Que aquí sí que hi ha una protagonista més gran que Juanma Moreno, eh? El titular és: Moreno torna a rutllar sense repetir la majoria absoluta. El PP s'imposa a les 8 províncies, però es queda dos escons de poder governar en solitari i passar a dependre de Vox, que es consolida com un actor determinant. El creixement d'Adelante Andalucía, que puja de 2 a 8 diputats, és decisiu en la reconfiguració del Parlament. I la imatge destaca, i la protagonista de la
1: portada molt més gran que Juanma Moreno,
0: és la exvicepresidenta María Jesús Montero, que va assegurar ahir la seva compareixença de nit que farà una oposició de rigor i serialitat, a veure si Montero acaba mantenint-se al càrrec com a principal cap de l'oposició del govern d'Andalusia, i qualifica de catàstrofe històrica també de Sánchez i Montero. Ja veiem que els diaris més conservadors espanyols veuen aquesta derrota no només enfocada a Montero, sinó que també al president.
1: Al govern de Pedro Sánchez. Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Moltes gràcies i fins ara.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 12 minuts de 2:15 de 10.

Doncs avui aquest espai on normalment el dediquem a fer una tertúlia o un debat de temes sobre l'actualitat, avui me'l prendré una miqueta més personal i el dedicaré a repassar algunes de les novetats musicals que, com fem els divendres, repassem al final del programa. Això serà un espai una miqueta més personal on us recomanaré algunes de les cançons que han sortit fa poc i també potser algunes que potser no coneixíeu, i també comentarem algunes dels actes festivals que es duran a terme aquest estiu. Farem una miqueta de calendari. Això, avui parlarem sobre noves cançons d'Obeses, dels Catarres, també del nou àlbum de Joan Miquel Oliver i també d'Al·lèrgiques al Pol·len. Comentarem el retorn inesperat de Justin Bieber a les llistes d'èxits i acabarem, doncs, com dèiem, fent aquesta agenda de festivals per aquest estiu, des dels grans noms de festivals fins als més petits, que tenen molta personalitat. Obrirem aquesta secció amb orgull osonenc, perquè Obeses acaben de culminar el seu projecte més ambiciós de la seva carrera amb L'Ai al Cor, que té dues parts, és diàstole i sístole. Diàstole és la segona part del disc que completa aquest viatge musical, després de 16 anys de trajectòria que té el grup osonenc. Aquest grup, liderat per Arnau Tordera, ha explicat que aquest treball neix precisament amb la voluntat d'anar a contracorrent d'aquest consum ràpid de música actual i de donar importància a cada composició. I això es nota moltíssim escoltant aquest disc, perquè aquest disc és per tots els públics. Hi ha metall extrem, música tradicional catalana, electrònica, cabaret, música coral, fins i tot elements de circ. És probablement el disc més lliure i més extrem que han fet mai a Obeses. A més, també moltes de les cançons tenen un component crític amb el món actual. Per exemple, parla sobre la hiperconnexió, el consum digital o la relació entre tecnologia i identitat. I jo vaig poder veure'ls aquest dissabte perquè es presentava a la sala La Canal de Tona, al poble del cantant d'Arnau Tordera, amb un repertori variat on no només es van poder escoltar algunes de les cançons del nou disc, sinó que també, doncs, es van poder escoltar Remembers, com per exemple Ell no era un cowboy o la mítica Botifarra amb seques. Escoltarem una mostra, és la cançó que estem sentint de fons, i escoltarem Amor artificial. Aquesta peça parla d'un món dominat per els algoritmes i les relacions digitals, amb una lletra molt crítica però també molt irònica.

Doncs com sentiu a la cançó, amor artificial, obeses exageren el llenguatge tecnològic fins a gairebé convertir-lo en una pregària moderna. Com sentíem, i també s'escoltava, referències a algoritmes, a la geolocalització, xarxes socials i sobretot a la intel·ligència artificial, tot termes que estan en el punt del dia, en la boca del dia, però també tot embolcallat amb una producció enorme i teatral, és a dir, que ho fan tot molt més gran. És una crítica molt contemporània, com la tecnologia promet connexió, però alhora també ens acaba convertint en consumidors més permanents. També una altra gran característica del disc és la capacitat de passar d'una peça més íntima a una autenticitat, a una autèntica barbaritat sonora sense perdre la coherència. De fet, el disc de Diastole inclou la primera incursió d'obeses en el metall extrem, però també reinterpretacions, com dèiem, del patrimoni català, com per exemple una cançó mítica de la nostra cultura catalana, com ho és el Virolai. I això és exactament el que escoltarem ara, una reinterpretació absolutament desmesurada i espectacular del Virolai, amb guitarres metall, amb orgue, campanes i un cor mix. Sentim-lo.

Com sentiu, eh? O sigui, el més impressionant és que obeses aconsegueixen agafar un símbol absolutament tradicional i català com és el virolai i el converteixen en una peça moderna i podríem dir gairebé cinematogràfica. I això explica també per què continuen sent una banda única dins de l'escena catalana. Perquè ells van per la seva línia, no segueixen modes, tenen un estil únic, com també ho són els seus propis fans, que trobàvem el dissabte a la sala a la Canal de Tono, i construeixen un univers propi cada vegada que preparen i tenen un nou disc. Nosaltres deixarem de tema, canviarem radicalment de registre perquè passarem d'obeses als Catarres, perquè els Catarres continuen fent allò que millor saben fer, que és convertir doncs, unes emocions quotidianes en himnes populars. El nou single, un diumenge qualsevol manté aquell esperit... Perdoneu, un diumenge sense drama, manté aquell esperit optimista amb aquestes melodies molt estiuenques, però també amb una producció més moderna i, òbviament, més enfocada a festivals. És una cançó feta perquè la gent la canti i també explica per què continuen funcionant tan bé els Catarres en directe. Sentim-la.

0: ara estàvem comentant amb l'Andreu que hi ha dues sensacions que tenim respecte a aquesta cançó, perquè, per exemple, per mi no sona com els Catarres de sempre. Andreu, a tu què et recorda aquesta cançó?
1: Mira, aquesta cançó em recorda molt, sobretot aquesta part. Jo això ho veig molt cançó del disc de la Marató de TV3.
0: Sí, com aquest himne a la vida,
1: sí,
0: a l'alegria...
1: un cant així més coral, no, sí, tan individualitzat, em, sí, recorda molt a la Marató de TV3.
0: I jo comenteu que també em recorda molt a la cançó de l'anunci d'Estrella Damm, que per cert també estàvem comentant, no, creiem que no ha sortit encara la cançó, però deu estar al caure, tot i que el temps que tenim ara no...
1: no acompanya gaire.
0: No acompanya massa a una nova cançó d'Estrella Damm, tot i que quan surti, doncs, òbviament que la comentarem. Andreu, seguim nosaltres, amb més novetats.
1: Sí, segueixes tu, i tant.
0: Doncs una de les altres grans novetats del moment és el nou disc de Joan Miquel Oliver, probablement un dels músics més influents i imprevisibles de la música catalana. L'exlíder d'Antònia Font acaba de publicar Roisos, un treball on continua explorant nous sons sense preocupar-se gens per les modes actuals, per tant una miqueta també amb la línia dels obeses, eh? De fet, ell mateix explica que no entén la música com una qüestió de tendència, sinó com un camp per poder experimentar, i jo considero que es nota molt en aquest disc. Combina instruments acústics, textures molt orgàniques, ho podem veure inclús a la seva portada, i també a una manera de produir molt artesanal. Joan Miquel Oliver diu que moltes idees del disc neixen escoltant música de la ràdio i observant com els sons es construeixen de manera natural dins l'espai. També és un disc molt marcat per la solitud i per una forma d'escriure més lliure. Ell mateix explica que va començar creant centenars de fragments musicals petits i després construir les lletres gairebé com si fossin peces d'un puzzle. Escoltem una mostra, la que estem sentint ara mateix, amb Oxitocina, on es veu molt bé aquesta barreja entre experimentació i melodies aparentment senzilles, però plenes de detalls. Sentim-lo.

Una de les coses més fascinants de Joan Miquel Oliver és que aconsegueix sonar accessible i alhora estrany, no al mateix temps. Ell mateix diu que encara queda moltíssima música per descobrir, que gran part de les possibilitats musicals encara no s'han explorat. I segurament per això els seus discos sempre sorprenen, perquè no repeteix fórmules, sinó que treballa cada cançó com una peça única, i també per als amants d'Antonio Font, poder seguir tenint-lo en el panorama musical, doncs és un veritable regal. Nosaltres tancarem aquest bloc de novetats amb una de les bandes més fresques i explosives de l'escena catalana actual, com ho són les Al·lèrgiques al Pol·len. El seu nou disc, Alarma, consolida un canvi clar respecte als primers treballs, que potser han passat d'un pop més electrònic a un so molt més rocker, no? Més directe i, òbviament, molta energia rock, no? De banda de rock de noies de tota la vida. En aquest treball retraten la Barcelona actual amb una mirada molt crítica i alhora molt vitalista, parlant de relacions, de pressió social i també d'una ciutat que mai no pari, que sovint et sobrepassa. Amb el disc es veu i també amb les mateixes melodies se sent. És un disc, això, molt explosiu, molt directe i que juga constantment amb molts contrastos i pot passar d'un moment molt melòdic i dolç a un esclat de guitarres en qüestió de segons. També és interessant perquè mantenen aquell esperit de banda jove, però tenen una producció molt ambiciosa i, òbviament, les hem vist ara mateix en molts festivals perquè es consoliden com una de les propostes més sòlides del pop rock català actual. I ara escoltarem una cançó que es diu Apocalipsis Now, que és literalment un canvi de registre totalment pel que fa a l'Arma. Té sinergies, però són una explosió i ara sentireu per què.

una cançó crítica, amb crítica urbana, amb la crítica a la Barcelona que elles mateixes viuen, a una Barcelona doncs, que ja no reconeixen, una ciutat accelerada, gairebé caòtica, com podem sentir en guiris, i zombis, vull dir, una cançó amb molta crítica però explicada amb molt bon control musical. I al·lèrgiques al pol·len aconsegueixen fer una cosa sempre molt difícil, que és sonar agressives i melòdiques alhora sense perdre la seva identitat. Ara acabem aquest bloc de novetats musicals, però us vull demanar si us sona aquesta cançó.

com jo, esteu, suposo que gaudint d'aquest temacle, perquè segur que per molts de vosaltres, i potser us transporta a tota una era que vam deixar enrere fa molts anys. Estem sentint Beauty and the Beat de Justin Bieber amb Nicki Minaj, una cançó, agafeu-vos de la taula, publicada el 2012, que ha tornat a entrar a les playlists i llistes d'èxits. I això, doncs, perquè doncs, com cada cop és més habitual que passi a través de les xarxes socials com TikTok i Instagram, s'estan recuperant cançons dels anys 2000, de l'era dels 2010, i s'estan tornant a descobrir, fent-les descobrir, doncs, aquesta tota nova generació que potser, òbviament, coneixen el so de Justin Bieber, però que no l'han acabat d'agafar, doncs, a través d'aquest redescobriment de cançons, totes aquestes noves generacions els encanta, com també ens agradava a tots nosaltres. I en aquest cas també, doncs, hi ha molta nostàlgia, és aquella època de pop electrònic molt exagerat, molt brillant i molt festiu, doncs, que, almenys a mi, m'ha portat molt bons records.

0: En fi, molts records, que sempre va bé tornar a escoltar aquests temacles. Canviarem ara una miqueta de tema i farem breument un repàs del calendari de festivals per aquest estiu, però abans vull parlar també que aquest cap de setmana s'ha celebrat el concert dels 150 anys d'Estrella Damm, un esdeveniment que ha passat al Parc del Fòrum a Barcelona, on es van reunir artistes molt diversos i milers de persones. Va ser una demostració clara que la música, doncs, en directe continua vivint un moment molt fort, especialment aquí a Catalunya, on es van poder escoltar artistes consolidats del panorama musical català, com Ginestar, Maria Jaume, Love of Lesbian, The Tallets, o també va ser el final de l'inici del comiat de final de gira d'Oques Grasses, que segurament tots, almenys jo que sóc molt fan de les Oques Grasses, tenim molt de pena, però també tindrem moltes ganes de poder-los gaudir en diferents moments durant aquest estiu. Començarem comentant, doncs, que el 12 i 13 de juny el Cabro Rock de Vic torna a la zona esportiva i aquest festival, música 100% catalana, d'Osona, i també, doncs, que s'ha consolidat com un dels grans festivals del país. Dos dies de concerts amb l'escena catalana, com comentàvem, Love of Lesbian, amb Ginestar, Oques Grasses. És un moment, doncs, per les persones que som de la comarca, tenir un festival d'aquestes mesures aquí, doncs, és un honor, i també, doncs, que ens queda a prop de casa, sempre va molt bé. Andreu, no sé si aniràs al Cabro Rock.
1: No, jo al Cabro Rock no. Que és, a més, el cap de setmana, el 12 al 13, oi?
0: Exacte.
1: En teoria no hi seré, per tant no hi podré assistir-hi.
0: Doncs, Andreu, comentem un altre festival, que és el Festival Cruïlla de Barcelona, del 8 al 11 de juliol, en aquest cas al Parc del Fòrum. El Cruïlla continua sent un dels festivals més variats del país, on es barreja pop, electrònica, indie, també una part d'humor amb aquests podcasts, i també arts escèniques, on aquest any hi haurà artistes internacionals, però també molta presència catalana. Ho podrem comentar. Qui vulgui anar a aquest festival, doncs, podrà entrar a la pàgina web, que hi ha tot el cartell.
1: Tota la informació, no?
0: Exacte,
1: allà
0: està. Exacte, tota la informació. Seguim amb un altre, breument. A Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 20 d'agost. És un dels festivals d'estius més antics de Catalunya i també es destaca molt pels espais davant del mar i una programació molt elegant que combina grans artistes i concerts més íntims. I acabarem de parlar dels festivals grans amb el Cap Roig Festival de Costa Brava, del 3 de juliol al 18 d'agost. És un dels festivals potser probablement més espectacular de veure. Es fan als Jardins Botànics, que són concerts a l'aire lliure i també, doncs, una programació molt transversal. I comentarem breument festivals més petits. Un a la comarca del Lluçanès, Cantilafont. A prop d'Osona també hi ha aquest festival, el Cantilafont, que és gairebé una experiència de cultura completa, música, gastronomia i natura, un dels festivals més crescuts en els últims anys sense perdre personalitat. Tenim un altre, l'Ambassat de Sabadell, on aposta per una escena més independent i electrònica més alternativa. És un festival petit però molt respectat musicalment. I acabarem amb la Fònica de Banyoles. És una aposta per concerts petits, de proximitat, i artistes emergents en espais molt bonics de la ciutat. Fins aquí el radar musical d'avui. Anem repassant novetats d'Obeses, Els Catarres, Joan Miquel Oliver i Al·lèrgiques al Polen. Hem vist com Justin Bieber torna a fer-se viral 12 anys després, i també hem començat a escalfar motors per aquest estiu carregat de festivals. I ara seguim amb la música, però perquè és el moment d'escoltar la cançó del dia.

Sentíem feia uns moments Beauty and the Beat de Justin Bieber i sentirem ara, i estem sentint One Time del mateix Justin Bieber, perquè avui, atenció, fa 17 anys que es va estrenar la primera cançó del cantant canadenc, que mesos més tard formaria part del seu primer EP, My World. Amb aquest single, Justin Bieber es va fer un nom dins del panorama musical, confirmant el talent que alguns ja havien vist. De fet, la crítica va ser positiva per aquest disc.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. A partir d'aquest dilluns, Rodalies de Catalunya recupera el servei ferroviari als darrers trens de les línies R1 i RL4. Per tant, hi ha una recuperació completa del servei en tren de la línia R1. Els darrers trens amb origen i destinació Maçanet-Massana recuperen el servei habitual en tren entre les estacions de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes. També hi ha una recuperació del servei en tren a Manresa per la RL4 i reconfiguració de la RL3 i RL4. La línia RL4 també recupera el servei habitual en tren entre l'estació de Cervera i fins a l'estació de Manresa, on els viatgers disposaran de correspondència amb els serveis de la línia R4 fins a l'estació de Terrassa, estació del Nord. Es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per adaptar les condicions de la infraestructura i recuperar l'operativa habitual de la línia, amb una millora de la regularitat i dels horaris que s'havien vist afectats pel temporal del mes de gener. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per al 9FM. Guillem Sánchez, bon dia de nou, què tal?
3: Bon dia, com estem?
2: Ens portes males notícies, no? En alguns casos.
3: Sí, però queda molt lluny del que realment és important a nivell d'actualitat. Ara ho repassarem. Primer de tot, hem d'explicar que estem pendents encara de si el primer equip del Club Patí Manlleu masculí acaba pujant de categoria a l'Hockey Lliga masculina. Expliquem-ho bé. El cap de setmana jugava l'última jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata i el Manlleu era segon abans de començar la jornada. Va guanyar el seu partit i el Lloret, que era el primer abans de començar, va perdre el seu partit contra el Mataró. Per tant, matemàticament i per punts, el Manlleu aconseguia l'ascens de categoria, però el Lloret ha presentat una reclamació per alineació indeguda en el partit contra el Mataró i s'està pendent ara mateix que la federació, el comitè de competició, confirmi o no aquesta al·legació que va presentar el conjunt de la cel·la. Per tant, matemàticament podem dir que el Manlleu és equip d'hoquei lliga masculina, però encara estem pendents d'aquesta resolució de l'al·legació per tal de saber si la federació ho confirma o no ho confirma. En cas que el Manlleu no acabi pujant directament a l'Hockey Lliga masculina, el Manlleu hauria de jugar la promoció com a segon classificat per poder pujar a la màxima categoria estatal d'hoquei patins. En aquest grup, també a l'Hockey Lliga Plata, el Vic va tancar la temporada amb una derrota 4-2 a la pista del Dominicos, i també en hoquei patins hem d'explicar que el Club Patí Voltregà masculí va perdre el primer partit dels quarts de final a la pista de l'Igualada, un partit que va acabar 0-0 en el temps oficial i 0-0 també a la pròrroga, i finalment va ser l'Igualada qui als penals es va poder endur la victòria. Parlant també d'últimes jornades de competició, a la Lliga Elit de Futbol hem d'explicar que el Manlleu va guanyar per 2-1 al Valls amb gols d'Adrià Casanova i també de Rafael Roger, i d'aquesta manera certifica la seva permanència a la Lliga Elit una temporada més. Al final haurà acabat en vuitena posició amb 38 punts. En l'àmbit del futbol, aquest cap de setmana també es va concretar l'ascens del Torelló a la primera catalana després d'empatar al camp del Mataró i quedar primer de la Lliga, i també l'ascens del grup C a tercera catalana després de la victòria del cap de setmana. Qui també es va quedar amb les ganes de poder jugar una eliminatòria més de promoció d'ascens va ser el Club Bàsquet Vic, que va perdre a casa aquest dissabte per 75-87 contra el Mollet en la segona eliminatòria de la promoció. D'aquesta manera també s'acaba la temporada del conjunt biguetà, del conjunt de Juan Ereza. Qui també ha aconseguit l'ascens el cap de setmana és el Manlleu de Futbol Sala. Ha pujat a tercera nacional catalana després de vèncer a casa 6-2 al Riudellots, i que el Montcada, que era tercer, acabés perdent el seu partit el cap de setmana. I tancarem aquest repàs explicant que Daniel Rincón es va imposar també ahir diumenge a l'Open Internacional Ciutat de Vic, que es va disputar durant tota la setmana a les instal·lacions del Club Tenis Vic.
2: Doncs moltes gràcies, Guillem, ens veiem en una estoneta.
3: Fins
2: ara.
3: Fins ara.
2: I nosaltres seguirem per Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
4: Doncs bé, com ja vaig dir, l'hoquei ha acabat i aquest cap de setmana ha sigut l'última jornada de la temporada perquè fa el futbol, així que seré bastant breu. Però bé, Alcaldes de Primera Catalana visitava el camp del Figueres, on va acabar empatant a un, i per tant acaba aquesta temporada en vuitena posició i es manté a Primera Catalana. El Sant Feliu, per la seva banda, de Tercera Catalana, rebia a casa el Canovelles, el líder del seu grup, un partit codinenc complicat pels codinencs, que no van poder guanyar contra el líder i va acabar perdent per 1-4 i acaba aquesta temporada en 11a posició. I per acabar, el Mollà, també de tercera catalana, jugava a casa contra el Santa Eugènia. Un Mollà que sí que és veritat que portava una molt bona ratxa en els últims partits sense perdre, però aquest cop va caure en l'últim partit a casa per 0-2 i amb aquesta derrota el Mollà cau a la 12a posició, col·locant-se en possible descens per la temporada que ve. I ja estaria.
2: Doncs, Laia, moltes gràcies i nosaltres acabem, no acabem, però seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio des del Vallès. Enric.
5: Doncs mira, Ona, un cap de setmana, no podem dir de victòries, però tampoc tot han estat derrotes. I és que tenim també molt poca cosa. Comencem per l'handbol Cardedeu, en aquest cas el primer equip del masculí, que va perdre per 31-36 contra el Mubac La Roca. Va ser diumenge. Ja avisaven que seria un maig bastant important i decisiu per aquest final de temporada. I ara saltem cap a futbol a primera catalana, i és que el Mollet va rebre a casa el Granollers, va ser diumenge a les 5, ahir diumenge, i van empatar per 2-2. Però alerta, perquè no està l'únic empat de la jornada, ni tampoc l'últim 2-2. I és que a futbol a segona catalana teníem el derbi Cardedeu-Vilamajor. Recordem que Cardedeu va quart a la classificació i Vilamajor és absolutament cué, i van quedar també 2-2 el dissabte a les 6 de la tarda. Va ser un partit que fins a l'últim moment, l'últim minutatge, va estar obert i ha quedat amb aquest empat a 2-2 per tancar l'últim derbi de la temporada.
2: Doncs, Enric, moltes gràcies i ara sí, acabem aquest repàs de resultats esportius des del Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac.
1: Bon dia, Ona. Doncs avui tanquem la competició esportiva al grup 3 de la tercera catalana, perquè la Lliga va acabar amb un derbi entre el Candamànol i l'Abadesenc, que van guanyar els candamanolencs a casa per 2-1. I això que l'Abadesenc es va avançar en un 1-1, que Dani no va desaprofitar. El mateix Dani va poder fer el segon amb dues faltes, una que va aturar Eric i l'altra que va anar a la creueta, però va ser en Guita qui va empatar de penal després d'unes mans dins de l'àrea. El Candamànol va tenir 2-1 per capgirar el marcador, però no va ser fins a la segona part que Adriel va picar-la per sobre del porter i va remuntar el partit. Archer va ser expulsat pels visitants, que han acabat la Lliga en 6a posició i 45 punts, mentre que el Candamànol ha acabat desè amb 40 punts. El derbi, tot i la intensitat, va ser un partit de tràmit, com també va ser-ho la victòria del Camprodon al camp del Vilablareig B per 1-2, ja que els camprodonins ja estaven classificats pel play-off descens. Abde va marcar amb un xut de fora l'àrea i Coromines en un córner va fer el segon. Heredia va retallar distàncies amb una mala aturada del porter que va acabar dins. El Camprodon ha acabat la Lliga tercer amb 66 punts. Dir també que en futbol sala, el futbol sala Candamànol femení va quedar subcampió de la Copa Catalunya de futbol sala després de perdre per 3-1 davant de les anfitriones. L'Argentona va ser això per 3-1. Ja hi havia fet el 2-1 per l'Esperança, però no va poder remuntar. A les semifinals havien vençut el Vic a la tanda de penals en un partit molt intens que va acabar empatat a 3 gols i en què van començar guanyant 2-0 amb gols d'Anna Picola i Judit Vigara. El Vic va remuntar, però Iaiza va empatar a 3 per endur-se la victòria als penals. I a la Lliga de la Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'escola de Futbol Sala Ripoll va perdre la pista de l'Atlètic Vidreres per 3-2 en l'últim partit de la temporada amb un doblet d'Eudal. Els ripollesos acaben la Lliga quarts amb 42 punts.
2: Doncs ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs, com dèiem, seguim el programa d'avui amb la secció de coses que passen, que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, una secció on repassem notícies 100% reals, però que surten una miqueta de la seriositat habitual. Bon dia, Laia, com estàs?
4: Hola, Ona, què tal? Bon dilluns.
2: Bon dilluns, com bon estem? Dilluns. Doncs bastant bé, la veritat. No sé per què...
4: No és un dilluns molt dilluns?
2: Crec que el fet d'haver treballat el cap de setmana ha sigut com que realment he viscut cap de setmana, però tampoc molt. Llavors és com que he agafat la ratxa de treballar, per tant estic a tope.
4: Va seguint.
2: Vaig seguint.
4: molt bé. Doncs jo avui porto diversos temes, val? Aleshores, començaré pel que realment segur que ja n'has parlat, o no? Però és aquesta persona que ha presentat una reclamació patrimonial pels danys morals que li ha causat Rodalies de Catalunya i reclama molts diners, no, més de 9.000 euros.
2: Ho he vist.
4: Em sembla fascinant que hagi, o sigui, aquesta persona, vull dir, perquè Parc ho anava publicant a xarxes, el seu procés, i és com un, i per fi ha arribat el dia de presentar la reclamació, és com un, li ha seguit el recorregut de la seva vida, no?, en aquest transcurs de l'odissea de viatjar amb Renfe.
2: És curiós perquè, a més, ell deia com que òbviament no només ho feia per ell mateix, sinó per, o sigui, per crear un, o sigui, perquè hi hagi un altaveu de dir Renfe m'ha creat això. Però tu com ho veus, Laia, això? O sigui,
4: clar, jo crec, o sigui, a veure,
2: a tu no ens, ens ha passat factura, Rodalies? O sigui,
4: sí, la veritat és que sí. O sigui, jo crec, no sé fins quin punt li tornaran aquests diners, vull dir, perquè no crec que passi, vull dir, em dono la sensació que no passarà, però crec que és una, o sigui, és una bona manera, no, de veure la realitat que té moltíssima gent, saps? Per una banda penso que està bé donar-li visibilitat en aquesta problemàtica dels trens, vull dir, perquè jo mateixa el dijous que vaig anar a una entrega de premis no em vaig plantejar ni anar amb Renfe, vaig anar amb Ferrocarrils Catalans.
2: Òbviament.
4: Fins a Barcelona, vull dir, perquè almenys sé que arriben a l'hora, saps?
2: Exacte.
4: I que no em deixen tirada, o que, vull dir, que és que anar amb Renfe és hipotecar tot el teu dia o tot el teu matí o tota la teva tarda per intentar arribar a un lloc que no saps si arribaràs.
2: Exacte. Tot i que t'he de dir que em sembla que aquest noi, o sigui, ara no ho vull dir perquè, o sigui, em sona haver-ho sentit, per tant serà presumptament, crec que aquest noi tenia, no sé si tenia ansietat o alguna cosa diagnosticada, llavors pot és com ser. Que encara el va greujar més. Ara, ara mentre expliques la següent, puc corroborar si el que estic dient és cert o no. Per tant, vale. També, al final hi ha una causa, un motiu mèdic, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
2: Perquè és que seria com una indemnització, entenc, no? Com demanar per danys de salut mental, em sembla. No ho sé.
4: Sí, ell demana danys. O sigui, ell el que posa és que la Generalitat, o sigui, que reclama aquests diners al Ministeri de Transports i a la Generalitat per una negligència continuada que ha afectat greument a la seva vida i a la seva salut mental.
2: Sí.
4: Vull dir que sí que és veritat que si tens un problema de salut mental...
2: Ah, em sembla que tenia TOC. Diria que tenia TOC.
4: Ah, uau, Dios.
2: Clar, em sembla... És que ara m'ha vingut el flash de llegir-ho com els subtítols. Diria que tenia TOC. Llavors, és com que crec que se li ha greujat el TOC...
4: Duríssim, eh?
2: Sí,
4: o sigui,
2: sí.
4: Jo que sóc integradora social també.
2: Vull dir,
4: duríssim,
2: heavy.
4: Una persona amb TOC anant amb transport, o sigui, amb Renfe, amb transport públic es pot perfectament, amb Renfe
2: és un altre tema.
4: Jugues, sí, és com complicat, ha de ser molt complicat, no m'ho vull imaginar.
2: Sí,
4: Però bé, després, a mi que m'agrada molt el tema divertir-me mirant campanyes de màrqueting que se surten de lo habitual. Clar, jo no sé qui fa aquestes campanyes de màrqueting concretament de l'Ajuntament de Gavà, vale? Perquè han titulat la campanya contra el càncer de colon mou el cul.
2: En sèrio?
4: Sí.
2: No es pot fer això. No es pot fer això. Opino que no es pot fer això. O sigui, no és una campanya per fomentar l'esport o les persones que no fan esport que facin esport. Estem parlant d'un càncer de colon.
4: Clar.
2: Mou el cul? No queda bé això. O sigui, entenc el missatge de... de fer-se proves, d'investigar, però no
4: és
2: està... No.
4: Pues sí, és que clar, jo és que mestres del màrqueting, vull dir, a qui se li ha ocorregut, no sé, contra el càncer de colon pots posar moltes més coses, fes-te proves, no sé, fes-te revisions, però mou el cul.
2: Mou el cul, no, és fatal.
4: Duríssim, eh?
2: O sigui, també et dic una cosa, el encarregat de màrqueting realment, a l'Alfons ho ha aconseguit perquè estem parlant d'aquesta campanya.
4: No, clar, o òbviament. Sí que... O sigui, òbviament, vull dir, aviam, l'aplausito per la persona de màrqueting que ha aconseguit el que volia, que és que la gent en parli.
2: Però no sé si de la manera que ell volia, amb aquell to positiu, sí, no massa.
4: Exacte. I per anar tancant, et porto una secció dins de la secció, perquè avui hi havia poca cosa i aleshores he decidit fer una cosa una mica rara. Sé que és veritat que això és bastant visual, però intentaré explicar-ho de la millor manera possible. Que
2: Val,
4: és...
2: A veure.
4: En realitat, internet està ple d'errors ortogràfics, però també de traduccions curioses, així que he decidit portar traduccions o faltes d'ortografia infernals.
2: Vale.
4: Que hi ha per internet. La primera hi ha algú que ha decidit que Costa Brava, vale? Uh-huh. Costa Brava, sí, tenim en ment com s'escriu, no?
2: Sí, sí.
4: La primera és una B, la segona és una B baixa, no? Doncs que la segona B és una B alta també, perquè es pot... Això està publicat en un anunci, o sigui, ho he vist, òbviament, et felicito, fill. Però està publicat com si fos un anunci de Booking, saps? De Costa Brava, i Brava amb dos Bs. Fa molt mal als ulls.
2: En sèrio? Però aquí, sí. O sigui, l'objectiu de les dues
4: no ho sé.
2: Bs...
4: No ho sé, és un error ortogràfic o que la gent no sap escriure i estem perdent el nord.
2: Pot ser.
4: Vull dir,
2: que... M'ho estic imaginant i no... És tan raro veure-ho amb dues Bs.
4: Oi?
2: Molt, sí, molt. Com, ja. Com si em diguessis que la primera és la B baixa. Que...
4: Sí, us plau.
2: No ho entenc.
4: Per favor. Bueno, d'altra banda, hi ha gent que també confon el trinxat de la Cerdanya pel trinxat de Cerdanyola.
2: No.
4: Però no Cerdanyola amb NY, sinó a Cerdanyola amb una N. Perquè si ja ho fem malament tot, doncs ja fem-ho fatal.
2: No. Vull dir... Trinxat de Cerdanyola. A veure, un respecte per totes les persones de Cerdanyola que fan trinxat, però
4: sí,
2: el trinxat
4: sí,
2: de Cerdanyola potser és una versió nova que no coneixem del
4: Exacte.
2: Trinxat, eh? Però, a veure, Cerdanya, Cerdanyola... Bueno, també hi ha una confusió molt important amb Cerdanya. És
4: amb Cerdanya.
2: A mi... He de confessar que m'ha passat diverses vegades.
4: A mi em passa bastant sovint, eh? Jo dic Cerdanya, i penso... Vull dir, no.
2: Com Suïssa i Suècia.
4: I Suècia.
2: A mi
4: totalment.
2: També això, uf...
4: Totalment.
2: He d'estar totalment molt d'acord. Serena per poder com intentar endevinar que vagi bé. Cerdanya, Cerdanyola... Però Cerdanya i Cerdanyola, sí. Això ja no, eh?
4: No, això ja miqueta... no. Jo crec que aquí... I tornant a gent desubicada... ara es veu que Montcada i Reixac està a Ripollet.
2: Ah, molt bé.
4: Segons el Google Maps o segons algú que ha fet una foto i ha posat Montcada Ripollet.
2: Clar, sí que és cert que hi ha una estació que és Montcada Ripollet o m'ho estic inventant, de Renfe? Parlem.
4: No ho sé.
2: Pot ser, perquè a mi també em passaria. En aquestes zones, a mi també...
4: Sí, sí,
2: clar,
4: sí.
2: El puc entendre, eh?
4: Però
2: puc entendre.
4: La foto era com d'un monument, crec, saps?
2: Ostres,
4: que
2: clar.
4: No sé si ho ubico a Ripollet, perquè no ho sé, saps? Però era com estrany, saps?
2: Sí.
4: En plan
2: sí,
4: de...
2: Sí.
4: No té cap mena de sentit. I avui no vull marxar i no vull acabar aquesta secció sense recordar que fa 4 anys molts diaris es van omplir de preocupació perquè deien que hi havia un lleó amagat en un carrer, però que això va resultar ser una bossa de la compra del Carrefour, així que un aplaudiment per... Sí, no ho saps?
2: No! Un lleó amagat en un... Pot ser.
4: Que era aquella foto així, o sigui, que es veia com... Era com si estigués assegut, estirat sota d'un banc.
2: Pot ser,
4: i la gent es va desquiciar pensant-se que era un lleó de veritat.
2: En sèrio?
4: Jo pensant, amors, pues fa 4 anys això, em sembla preciós recordar-ho, perquè
2: un mes
4: de la societat...
2: Faré recerca,
4: en els que semblem
2: lleó
4: que no
2: amagat,
4: tenim ni idea. Sí, lleó, o sigui, que sembla, literalment la bossa sembla un lleó amagat, però és una bossa del Carrefour.
2: Ostres.
4: Fa 4 anys.
2: Ah, pot ser això, pànic a Kènia per un lleó amagat al carrer que resulta ser una bossa del...
4: Oh! Sí.
2: Val, Laia, no ho sabia això, ostres, val. Puntualitzem, perquè jo m'estava imaginant una bossa blanca, val? Però
4: no,
2: què
4: no,
2: passa?
4: No.
2: Que la bossa...
4: La bossa és un lleó.
2: És un lleó. O sigui,
4: és
2: us heu d'imaginar una...
4: Una bossa... O sigui, que el disseny... O sigui, el packaging de la bossa, vale, és un lleó. O sigui, han volgut... No sé què passava en aquella època, fa 4 anys, que
2: Ostres.
4: Volien posar un lleó. Vull dir, és com si poses un pingüí.
2: Sí.
4: No?
2: Ai, que
4: el
2: fort em sembla.
4: El grafisme de la bossa era un lleó.
2: Clar, o sigui, jo també... O sigui...
4: Home, però si hi ha un lleó, vull dir, jo crec que ho notaràs, vull dir, sentirà respirar,
2: sí,
4: i grunyir.
2: Sí, però que passi a Kenya, també, i clar, a més era una zona boscosa. A veure, això està fet expressament, eh? Vull dir, algú
4: sí,
2: la va amagar aquí.
4: Exacte.
2: Està
4: jo
2: molt
4: crec,
2: ben buscat, la veritat. Però
4: que algú
2: bo,
4: la va amagar allà.
2: Que bo.
4: Però molts diaris d'aquí van omplir, vull dir, molt... Anunciaven en plan de caos, pànic, lleó,
2: però era mentida,
4: però és una bossa.
2: Tu, no, que algú no la toqués amb el peu, no? Que fes com a...
4: Exacte.
2: La toqués amb el peu, dir, o sigui, això és real o no és real?
4: La toqués amb el peu i, bueno, si és un lleó, se't menja el peu.
2: I si no, doncs mira, és una bossa. És una bossa.
4: I ja està.
2: M'encanta, Laia. De veritat, sempre ens portes notícies molt, molt divertides, que almenys alegren una miqueta els dilluns, eh?
4: Oi, és que sí, és que sí, toca, sí, sí, toca, sí. Si no, tot va de capa caiguda.
2: Doncs,
4: si comencem la setmana una mica alegres.
2: Deixem fins aquí la secció de coses que passen i ens veiem demà, en aquest cas.
4: Exacte, fins doncs demà.
2: Va, fins demà, Laia, que vagi
4: dilluns.
2: Bé. Bon dilluns. I com dèiem, nosaltres acabem la secció de coses que passen, per tant, sabeu que d'aquí una estoneta tindrem el Guillem Sánchez una altra vegada a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i després dues entrevistes amb l'Isaac Muntades i amb l'Enric Rubio, però tot això després.
6: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de la banda Tuareg, Tammy Crest. Escoltem els singles del proper disc del ghanès Sky Slice. Descobrim el gènere del tapsiqui des de Madagascar. Recomanem concerts del cicle Primavera a la ciutat que porta el festival a les sales i acabem amb un record pel cantaor El Cabrero, que acaba de morir als 81 anys. Tot això, com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I moment, altra vegada, de saludar en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
2: Doncs bé, bé, bé. Anem avançant jornada, no?
1: Sí, sí, ja som dilluns.
2: I ja són 11:15.
1: Sí, i ara, com diria l'Andreu, tenim migdia fet.
2: Sí, gairebé.
3: Exacte.
2: En alguns casos, sí.
3: En alguns casos.
1: En alguns casos tot just acaba de començar la jornada.
2: Va, no em feu riure, no em feu riure. L'Àlvar ens fa una pregunta.
1: A veure.
2: Avui, per començar, ens diu: com s'us presenta la setmana? Què li respondríeu a aquesta pregunta?
1: Supermoguda.
3: Sí. Doncs mira, jo us haig de dir una cosa. Ahir li vaig dir a la Marta, que estàvem anant a caminar, li dic: ara m'agafo allà el que queda d'any, aquesta recta final, amb positivisme.
2: Sí?
3: Ja queda menys per vacances.
2: Doncs mira.
1: Molt bé.
2: De fet, hi ha una piulada, al final de la secció, que ens recorda...
3: que ens recorda
2: el tema del calendari. Va, aquesta usuària també se li deu presentar bé després del dia que va viure ahir. Atenció, ens diu: avui ha fet un any que ens vam casar. Hem agafat les motos, hem anat a dinar al costat de la platja, hem tornat a casa, hem vist el castell de focs del fi de festa del barri i apa, demà cap a treballar.
1: Molt bé, no?
3: Està molt bon pla de diumenge.
2: No, diumenge.
1: És, o sigui, és el típic pla de diumenge que sempre ve de gust.
2: Evidentment.
1: Sempre.
2: I,
1: molt bé.
2: I més al costat de la platja i de l'aigua, que
1: home,
2: ja comença
1: sí.
2: a tocar una miqueta.
1: I ja. Un bon dinar, ja n'hi dic.
2: Va, aquesta companya seva de xarxes també ens explicava això d'ahir diumenge. Ens diu: necessito tancar els ulls i oblidar per un instant que en obrir-los he d'estudiar i que demà segueixo de guàrdia. Moment de la migdiada. Això que no es perdi mai.
1: Uf, sí, però és aquella migdiada que quan et lleves és pitjor que abans, no?
2: Sí?
1: Perquè dius: ostres, ja he fet la migdiada, per tant ara sí que he d'enfrontar-me a les meves obligacions.
3: Hi ha vegades que la migdiada et descol·loca.
1: Sí, però sóc fan, de la migdiada.
2: Home, només faltaria. I encara que no sigui migdiada 100% pura, aquella estoneta de sofà...
3: 15 minuts.
2: I de no fer res.
1: 15 minuts és perfecte, és temps perfecte, 15 minuts.
2: Va, hi ha gent que encara està una mica boja avui, em sembla, pel que ens escriuen. Ens diuen: encara seguim uns quants valents aquí fent pipí en una bossa a la porta de Swatch. Ningú ens mou d'aquí.
1: No. No, a veure, jo, de veritat, estem com una cabra, per un rellotget dels collons.
2: De colorins,
1: que a més és més lleig que jo que sé.
3: Que valia molts calés, no, eren?
1: Bueno, jo crec que valia com 400 euros i es podia revendre fins a 2.000,
2: sí,
1: no sé.
2: Sí, de fet, hi havia ofertes a diferents plataformes que doblaven i triplicaven el preu original, diríem, sembla.
1: En fi.
2: Així va la humanitat. Va, i encetem, Andreu, el capítol futbolístic després de la penúltima jornada de Lliga d'ahir diumenge. Liu escriu de manera molt encertada: el Barça continua fent gols de falta. Avui, gràcies a que el porter rival ho és de porter, sí, però d'hoquei sobre pedres.
3: Es podria...
2: Mare meva.
3: Si el Barça si jugués alguna cosa i el Betis no...
2: Algú podria pensar...
3: No huele un poco raro aquí, eh?
2: Sí, algú podria pensar que el gol potser...
3: Perquè...
2: Sí. Sí, el porter es va moure molt cap una banda,
1: sí.
2: I la pilota va entrar per l'altra banda,
3: però
2: és la banda que estava col·locat ell abans de moure's. No sé.
3: Sí, per la zona, el porter col·loca la barrera a una zona i es posa a l'altra.
1: Sí.
3: I normalment, quan xutes una falta, va a la zona per sobre de la barrera.
1: Sí.
3: I el porter
2: i no et mous
3: s'ha de moure.
2: Fins que veus
3: exacte.
2: La pilota que va cap
1: o sigui,
2: a aquella
1: com
2: zona.
1: Com que estigués una miqueta pactat.
3: No.
2: Ell va anticipar el moviment, però el va anticipar
3: d'una
2: manera molt exagerada.
3: Sí,
2: que és molt poc habitual.
3: Va ser un error de càlcul.
1: Ostres.
2: Va, en Jaume, ens fa el següent apunt. Diu: el futbol és tan especial que en la temporada en la que el Barça ha jugat en 3 camps diferents com a local ha estat precisament en la que ha aconseguit el rècord de guanyar els 19 partits de Lliga a casa.
1: Els ha guanyat tots.
3: A casa.
1: Ah, sí?
2: No passava en el cas del Barça des de la temporada 59-60 i el Madrid també als anys 80 ho va fer, però quan la Lliga era de 18 equips, per tant no va guanyar 19 partits.
1: Sí, però que en va guanyar 18.
2: En va guanyar 17.
3: No, 17, Ona.
2: Va guanyar 17, contra
1: bueno,
2: 17.
1: Bueno, clar, perquè...
3: Contra ells no juguen.
1: Exacte, sí, sí.
2: En Jordi li respon això, li diu... és que els rivals no sabien on havien de venir i arribaven marejats. Home, clar. Va, bon comentari de l'Adrià, que ens diu... Aquest és bo. Diu: Frenkie de Jong porta 7 anys reservant-se pel Mundial del 2026. Pobre de Jong, eh?
1: Què li passa, pobret?
3: Francisco de Jorge.
2: Que no juga.
3: No juga.
2: Que no juga.
1: No jugarà al Mundial?
2: No,
3: sí,
2: sí.
3: Tant, home.
2: Al Mundial sí, però no juga amb el Barça.
1: Ah, val.
2: Ara que ha tornat el número 6 i el número 8 a rememorar aquells temps del número 6 i el 8 històrics...
3: Sí.
2: Atenció, eh? Atenció, Andreu. Va, i em sumo a l'aportació d'aquesta persona avui per X. Ens diu: o tens una vida feliç o tens la casa neta. Les dues coses no es pot. Opinió?

0: d'acord, totalment d'acord.
1: Es pot tenir un equilibri.
0: No.
2: Però si tens la casa molt neta, segurament no ets tan feliç com si no la tens tan neta.
1: No, perquè vol dir que no pots anar...
0: Off the record ho comentem.
2: Sí?
0: I us diré la meva teoria.
2: Perfecte, perfecte. Va, obrim tema de debat també. Ens el planteja en Sergio, que ens diu: entres a Instagram i cada dia veus algú casant-se o tenim fills. Després estàs tu, veient com passa la vida.
1: Després estàs tu passant històries.
2: Correcte.
1: Perfecte. Veient és així, i és així.
2: Veient
1: no
2: la
1: passa
2: felicitat
1: res.
2: Dels altres.
1: No passa res.
2: I en aquest sentit, la Núria ens fa un prec entre la comunitat. Diu: Instagram ha de tornar al que era fa 10 anys, urgentment, perquè què vol dir que no tinguis cap història destacada i només tinguis 3 publicacions i l'última sigui del 2020?
1: No,
0: el pitjor és el que fa el jovent d'ara de 15 o 16 anys.
1: 3 comptes d'Instagram, la primera, la secundària i la tercera.
0: No, i també tot d'històries destacades, res de publicacions,
1: res.
0: Tot històries destacades.
1: És increïble, de
0: que a
1: veritat.
0: Vegades són 2 i que se'ls veu amb les fotos borroses i amb una cançó de Benny Junior o coses d'aquestes.
2: I tu ja has de saber què li ha passat amb aquella persona, perquè clar, ho va publicar però va treure al cap de 2 dies, sí. Però ja ho has d'haver vist.
1: Exacte.
2: I t'has de recordar de si hi ha 2 is al nom, si hi ha una barra baixa, si hi ha un 08 o si hi ha un 25 davant.
0: I ja no es veu al punt jo opino.
2: Correcte. Va, 2 per acabar. Primer, la d'en Gaston, que ens diu avui: un dia ets jove i el dia següent fa servir roba tèrmica sota la roba comuna. Jo m'ho estic plantejant amb samarretes d'Imperi, també. A veure si al final acaba aquí. De moment no, però mai se sap. Ens hem de posar a ser avis una miqueta. I l'última, una de les nostres preferides, que ens escriuen avui.
0: Va.
2: Atenció, ja només queden 4 diumenges perquè sigui estiu.
1: Sabeu què em passa a mi?
2: Cau un boli, es confirma la teoria.
1: O sigui, la cosa és com que els dilluns, alguns dilluns no vinc, o per X temps, per X o per Y.
2: Quan anem renovant aquest calendari, clar, atenció,
1: jo no
2: soc,
1: clar, jo no hi soc present. Llavors, m'acaba de fer un...
2: Un bomba al cap.
1: Sí.
2: 4 diumenges perquè sigui estiu.
1: Increïble.
2: D'aquí 4 setmanes, Sant Joan.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs que comenci a fer bon temps, perquè això és insostenible.
0: Aquesta setmana hi ha anticicló.
1: Esperem, sí? Esperem.
2: Déu ens escolta.
1: Guillem, bon inici de setmana, ens veiem demà.
2: Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Passen 7 minuts de 11:15 del matí. I en els darrers dies, l'organització juvenil socialista ha tornat a la primera línia mediàtica al Ripollès arran que l'Ajuntament de Ripoll vulgui sancionar alguns dels seus membres per penjar cartells en alguns punts del municipi i pintar consignes en algunes parets. Però també volem parlar amb la OGS sobre quines activitats s'estan duent a terme al Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, i avui ens acompanya la Judit González, que és membre de la OJS d'aquí al Ripollès, i ens donarà tots els detalls d'allò que fa l'organització aquí a la comarca i també sobre aquest tema que parlàvem. Bon dia, Judit, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
4: Bon dia.
3: Per començar, Judit, volem conèixer una mica l'organització juvenil socialista. Explica'ns quan es crea aquesta organització i per què. I aquí al Ripollès, una mica saber quan comenceu a tenir implantació, no? I saber també això, quina és la vostra ideologia.
4: Val. Per poder explicar això, primer cal entendre en quin moment neix l'organització. Nosaltres creiem que el sistema actual, que és el capitalisme, està en plena caiguda lliure i que ens trobem davant d'una crisi històrica. La societat, tal com la coneixem fins ara, es troba en decadència, per tant, vivim en un context on es mostra un empitjorament constant de les nostres condicions de vida. Ho veiem amb la crisi de l'habitatge, amb preus cada vegada més elevats, retallada de salaris, un context d'auge bèl·lic amb el genocidi a Palestina, amb la guerra a Iran, el bloqueig a Cuba, un context d'auge de la reacció i el feixisme i d'un creixent autoritarisme. Veiem cada vegada més repressió i disciplinament cap a la classe treballadora. Ho hem vist, per exemple, amb les protestes en suport a Palestina, amb fins i tot a Gran Bretanya i legalització d'organitzacions que hi donaven suport. Ho estem veient amb mesures com el retorn al servei militar obligatori a països com a Croàcia, un exemple molt clar també és l'ICE als Estats Units. Ho veiem aquí amb l'augment de més policies, més càmeres de vigilància. Ho veiem també amb la crisi educativa, no?, on el govern respon a les demandes dels docents i el personal educatiu en vaga, posant policies a paisà a les aules, infiltrant a d'altres assemblees prèvies a la vaga, i així podria estar dient exemples perquè és una llarga llista, no? És aquest context el que ens marca la necessitat de poder obrir una alternativa política real que obri la via per superar el sistema capitalista que nosaltres diem que és l'arrel de tot el que he anat mencionant, no? Llavors, l'OJS, l'Organització Juvenil Socialista, és l'Organització Juvenil del Moviment Socialista Catalunya i neix justament en aquest context, ara farà 3 anys, de la mà d'un conjunt de militants que troba limitacions a les organitzacions on estaven i creuen necessari dotar-se d'una estratègia que vagi a assenyalar les causes irresponsables de tot això, dotar-se d'una racionalitat política i tornar sobretot a confiar en la capacitat de transformació de la pròpia classe treballadora. Al cap i a la fi, dotar-se d'una estratègia que torni a posar la lluita de classes al centre. I és des d'aquest inici que hi ha militància socialista també al territori, al Ripollès, i sobre la pregunta de la ideologia, nosaltres som comunistes, i ho som perquè bàsicament creiem que cal una societat que es basi, o sigui, que no es basi en l'explotació i la misèria de molts pel benefici d'uns pocs. Creiem que tenim tan normalitzada la barbària capitalista que se'ns fa quasi impossible creure que una altra forma d'organització és possible. Però per nosaltres el que és impossible és viure sota un sistema que genera guerres i genocidis per poder sobreviure, perquè no pot ser que la majoria de la societat estigui sotmesa a la voluntat de la minoria. I això és el que proposem, no? Que aquesta majoria treballadora pugui prendre el control i superi el sistema capitalista que fa temps que ja fa aigües per tot arreu. Mm-hmm.
1: Judit, tot i que el nom de l'organització porti l'adjectiu socialista, no té res a veure amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, no? De fet, no hi teniu massa sintonia amb ells.
4: No, clarament no som les joventuts del PSC ni tenim res a veure. El PSC és un dels principals partits de la burgesia. L'any 79 ja va abandonar el marxisme, que era un dels seus principis pels quals va fundar el partit, i creiem que respon a uns interessos molt clars que no són els de la classe treballadora, no? Es presenten com una opció de pseudoesquerres que suposadament mira pel benestar de la gent, i de fet podríem estar hores i hores i hores posant exemples de les mil i una polítiques de repressió i misèria que impulsa tant el PSC com el PSOE, no? Pues no han derogat la llei Mordassa, apliquen els mandats econòmics de la Unió Europea, desnonen dia sí i dia també, apliquen el Plan Dress a Barcelona, envien tanquetes a reprimir a vaguistes, posen a sindicalistes com la CIS de la Suïssa a presó, no resolen, com deia abans, la crisi educativa i donen resposta infiltrant policies a assemblees de docents. Per tant, no fan altra cosa que apuntalar el sistema capitalista i són un dels principals pilars a Catalunya, no? Una de les millors apostes de la burgesia per gestionar l'Estat i els seus interessos de classe, però el PSC no és ni socialista ni obrer, i això ha de quedar molt clar.
1: Mm-hmm. Tornant a l'OJS, Judit, explica'ns quines activitats dueu a terme al Ripollès des de que us vareu implantar a la comarca. Entenc que també doneu suport i col·laboreu amb activitats d'altres entitats.
4: Al Ripollès i arreu del territori tenim un projecte clar, no? Que és el que deia abans, construir una alternativa real al seu sistema de misèria, que són grans paraules, ho sabem, però també és una gran necessitat. En aquest sentit, creiem que és fonamental l'organització de la joventut, no una joventut que des de ben petits veiem que el sistema no ens ofereix res, que no podrem tenir ni tan sols la vida que tenen els nostres pares, i per tant cal organitzar-nos posant els nostres interessos de classe al centre. I això passa per estendre aquesta consciència de lluita, aquesta consciència de classe antifeixista, i això és el que estem fent la militància socialista del Ripollès, però també d'arreu del territori, estendre aquesta consciència, poder, a través de l'agitació i la propaganda, debatre i treballar amb cada vegada més joves treballadors. I en aquest camí és on ens estem trobant, amb organitzacions i entitats, també doncs, el Ripollès, hem col·laborat amb l'Aliem per Palestina, amb el Casal Popular La Metxa i amb altres entitats, a la defensa dels nostres drets i a la confrontació d'una extrema dreta i un feixisme que cada vegada està a l'alça, no? I que no dubtarà ni un segon a passar-nos per sobre.
3: A l'entradeta, Judit, parlàvem del tema dels cartells i de les pintades. Això fa aproximadament una mica més d'un mes, si no recordo malament, que l'Ajuntament de Ripoll comentava, doncs, que volia obrir expedients sancionadors. Deia que havia identificat a 4 persones fent aquelles accions. Nosaltres vam parlar amb la policia local, ens van confirmar, doncs, que ells volien proposar una sanció de màxims perquè doncs, assegurar que les persones identificades eren reincidents. No sé si en aquest temps us ha arribat alguna proposta de sanció, algun expedient sancionador, si teniu alguna notificació d'algun tipus.
4: Sí, o sigui, nosaltres la primera notícia que rebem sobre això és a través de La Veu, perquè ho veiem per les xarxes, i em va sobtar perquè això no ens ha arribat cap proposta de sanció ni hi ha cap prova incriminatòria contra cap militant socialista del Ripollès. Però més enllà de si arriba o no arriba, bueno, això que Aliança Catalana no cregui que podrà frenar la nostra activitat política, i que els hi ha de quedar ben clar que estem aquí per impedir que s'expandeixi, no? Que confrontarem tot atac que rebi la classe treballadora, vingui d'on vingui. I nosaltres creiem que el seu paper en tot això està clar, no? Que és reprimir qualsevol acció i missatge que pugui, a curt o llarg termini, ser una força que faci per allà el seu marc polític i el seu domini.
1: Uh-huh. Judit, us van arribar identificant el lloc in situ o creieu que diuen això només perquè us han vist a les càmeres?
4: O sigui, com deia abans, això, la primera notícia d'identificacions o així ens arriba per, bueno, ens arriba, ho llegim per la notícia de La Veu de Sant Joan. Això sabem, repeteixo, sabem que es dediquen grans esforços a la repressió política per tot el que comentàvem abans, és el que està fent Aliança Catalana. O sigui, el que està fent Aliança Catalana és només el principi de tot el que vindrà quan tinguin més quota de poder, i si volen aplicar el seu programa d'extrema dreta necessiten eines cada cop més autoritàries per poder parar els peus a tothom que els vulgui confrontar, no? I no dubtem que seguirà impedint que nosaltres i que la classe treballadora en el seu conjunt parlem per nosaltres mateixos i ens organitzem amb una força pròpia. I la repressió segur que anirà més, intentaran silenciar-nos com sigui, però el que ha de quedar ben clar és que no permetrem que sigui així, que nosaltres seguirem endavant intentant, com deia, construir aquesta alternativa revolucionària, aquesta política pròpia de la classe treballadora fins a les últimes conseqüències.
3: Deixa'm ara reformular la pregunta, Judit. Entenc que evidentment pel que em comentes l'Ajuntament sí que vol o pretén sancionar per la ideologia, no? Una mica pel que penseu, per perseguir això que comentaves, la dissidència política. Us ha arribat a sancionar mai en algun moment? Us ha arribat algun tipus de sanció? Creieu que és això, no? Que en principi sí que hem vist que també darrerament hi va haver un col·lectiu d'extrema dreta, bueno, les Joventuts de Vox, Revuelta, que també van penjar uns cartells pel municipi. També se'ls va dir que se'ls sancionaria, en aquest cas se'ls va identificar in situ. No sé si també us va sorprendre això en aquest cas.
4: Sí, respecte a la primera pregunta, sí que ens han arribat sancions en altres ocasions, en aquesta no, però que Aliança Catalana, des que governa a Ripoll, s'ha dedicat això, a criminalitzar, intimidar i perseguir a la dissidència política. Això és un fet, ho hem vist amb l'intent de tancar el Casal Popular de la Metxa, amb la prohibició dels cartells de festa major i també les sancions posteriors a tots aquells ciutadans de Ripoll que penjaven aquells cartells de festa major, amb la censura a l'exposició de l'Institut de Ripoll perquè sortien nenes amb ver i amb qualsevol tipus d'expressió que s'allunyi del seu marc polític o que s'escapi del seu control. I repeteixo que això, que necessiten eines cada cop més autoritàries per parar els peus de tots aquells treballadors que es confrontin o qüestionin l'estat actual de les coses. I al final, amb la criminalització de l'agitació, no només per part d'Aliança Catalana, també vam veure com Junts feia un tuit fent referència a aquesta agitació, com en altres municipis com a Badalona, Esquerra Republicana criminalitza pintades a la seva pròpia organització juvenil, veiem com el que busquen és connectar amb aquest sentiment d'indignació d'aquesta classe mitjana reaccionària més preocupada per una pintada que, per exemple, per la pròpia guerra en si, no? Ells conceben unes vies molt concretes de fer política i tot el que queda fora del seu marc ha de ser reprimit. O fas política institucional, que es basa en representació i delegació, o tota la resta que fas és vandalisme, no? Però nosaltres no tenim ni els seus mitjans ni els seus recursos, i la nostra política és totalment diferent. És una política que es basa en la militància, que es basa en un treball militant, un treball capaç d'agitar massivament tot el territori i apropar, conscienciar i organitzar cada vegada més joves, cada vegada més pobles, barris, centres d'estudi i de treball. I sabem que això els molesta a tots ells, no només els cartells i les pintades, sinó veure que cada vegada som més les joves que ens organitzem per construir una alternativa a tots ells. I respecte al que em deies del Revuelta, primer de tot, així com van posar el crit al cel de forma immediata denunciant l'agitació de la JS, van tardar uns dies a assenyalar a Revuelta, però no ens sorprèn, perquè de cares a la galeria ha de visibilitzar, han de visibilitzar que el seu projecte és contrari al projecte del partit d'extrema dreta espanyol, necessita marcar aquestes distàncies, però és teatre, si més no, no? Perquè no parem de veure com les propostes d'Aliança Catalana, en la seva gran majoria, són com les de Vox, però a la catalana, no? Com dèiem, l'extrema dreta és la bandera de la nacionalitat que sigui i neix per assegurar el domini d'una elit política i econòmica en crisi, normal que siguin similars, si al final han complit la mateixa funció.
3: Doncs moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres, Judit González, de l'Organització Juvenil Socialista del Ripollès, i moltes gràcies per haver-nos explicat doncs tot el que fa la OJS al Ripollès. Gràcies.
4: A vosaltres.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí. I avui acabem el programa parlant de solidaritat i d'esport, i és que a Cardedeu s'està acabant de treballar en el que serà el segon torneig solidari 3x3 i Bet Parera, no, Enric Rubió?
5: Així és, Ona, i és que serà un acte molt apreciat i estimat per tots els cardedeuencs i cardedeuenques, així que avui volem parlar amb l'Isabel Saller, una de les membres de l'entitat Sempre Juntes, per saber com s'està gestant tot plegat i on va néixer la iniciativa. Isabel, moltes gràcies per estar avui aquí al Territori 17, com estàs?
6: Hola, bon dia, molt bé.
5: Escolta'm, primer de tot, deixa'm preguntar-te com i quan i per què va començar tot això que esteu gestant i que, de fet, encara falten alguns dies, però esteu embrancats en tot plegat.
6: Doncs va començar més o menys, quan feia o estava a punt de fer el primer any de la mort de la Ivet, que ens vam trobar algunes amigues i com va sorgir la necessitat de fer alguna cosa per recordar-la. I, era molt fàcil amb la Ivet. La Ivet és una persona, o era una persona molt estimada a Cardedeu, era una persona molt vinculada amb l'esport, sobretot, i llavors va ser com molt fàcil, no? Va sorgir la idea de fer alguna activitat d'esport, perquè a més era un esportista fins als últims dies de la seva malaltia, fins i tot era capaç de caminar quilòmetres, era una passada, amb la qual cosa era com molt fàcil arribar a aquesta proposta de fer alguna jornada, el que aquell moment no sabíem molt bé com,
5: És que, a més, de fet, l'Ivet és una persona que coneixia pràcticament tothom, no? Estava molt vinculada al municipi, com bé deies.
6: Sí, tothom. Mira si va ser fàcil, que de fet va sorgir la idea això amb quatre amigues. Vam pensar directament amb una persona que també està vinculada amb una entitat esportiva del bàsquet, que era en Juan P. Barroso, li vam com proposar i ens va dir que ell també tenia com pensat de fer alguna cosa, no? Per recordar-la, un 3x3. Llavors va ser tan fàcil que va anar com quallant les coses, que les idees que teníem una mica al cap. I va tenir un èxit tan rotund l'any passat, perquè van participar, em sembla que van ser més de 50 equips, que això es tradueix en 200 persones jugant a bàsquet al pavelló d'esports municipal de Cardedeu,
5: que no són poques.
6: Hem animat a fer una segona edició, disculpa.
5: No, deia que no són pas poques, que déu-n'hi-do 200 persones alhora.
6: Sí, va ser molt bonic i per això també tenim ganes de repetir aquest any, de repetir l'èxit i una mica també quan ens vam com trobar per fer la valoració de tot el que havia passat i de pair-ho plegades, ens vam adonar que segurament si pensàvem en alguna altra activitat, no? També molt vinculada amb la Ivet, que també era caminar. És que qualsevol esport, la Ivet jugava qualsevol cosa i més o menys ho feia bé. Però sí que és veritat que vam com pensar que, com que els últims temps caminava molt, vam dir, ostres, doncs aquest any hi sumem una caminada. I també vam parlar amb la Núria, una persona que també organitza moltes marxes per aquí a Cardedeu, i de seguida es va sumar a l'entitat per poder organitzar aquesta caminada el mateix dia, no? Per tant, repetirem el torneig 3x3 de bàsquet amb l'entitat esportiva Pompeu Fabra de Cardedeu, i farem una marxa solidària també per les persones que vulguin caminar una miqueta per l'entorn de Cardedeu, que és molt bonic, amb la Núria Borgaia.
5: I tant. Escolta'ns, explica'ns ben bé exactament com anirà, quina hora començarà, quins espais es farà tot plegat per la gent que ens està escoltant, que pugui passar-se, com s'ha d'apuntar també la gent en cas que vulgui participar-hi o si ja està tot tancat?
6: Mira, l'acte serà el 6 de juny, com bé heu dit, a les 8 del vespre al Pavelló d'Esports de, Municipal de Cardedeu. A les 8 farem la benvinguda i una mica el recordatori a la Ivet, que és també... és un dels objectius, no, que tenim, de recordar, de recordar-la constantment amb l'esport. I llavors, al cap de 10 minuts, un quart, a les 20, un quart de 9 del vespre, doncs s'iniciarà la caminada. La caminada sí que és una activitat que, com que l'aforament és limitat, farem una inscripció prèvia. La inscripció prèvia la farem a través del correu electrònic torneigivetperera@gmail.com. I allà mateix, a aquella hora també, en quart de nou, començaran les inscripcions del bàsquet. El bàsquet és una activitat que la gent s'apuntarà allà mateix, que a més és gratuïta, que l'any passat és això. La gent s'apuntava o ja venia amb equips, no?, amb el seu equip de 3 o 4 persones, o bé venia una persona que volia jugar i se sumava en un altre equip que poderen dues persones o una altra persona sola, etc. No? Llavors, com que el que volem és que la gent participi i que ningú es quedi a casa per no tenir equip o perquè a l'últim moment no s'havia apuntat i a l'últim moment decideix de fer-ho, farem les inscripcions en el mateix dia, en el mateix moment, i a partir de les 9 del vespre ja començaran a jugar en el pavelló.
5: Escolta, serà molt especial, de fet, per tots els vilatans i vilatanes, no?, de fet, poder gaudir d'una jornada solidària que, i a més, d'aquestes característiques. O sigui, de fet, el poble en va bastant ple últimament ja.
6: Sí, bueno, clar, és que és el que dèiem, no? Amb la Ivet és molt fàcil perquè tothom la coneixia. Llavors, de seguida que proposes a la gent de participar-hi, de fer la difusió, tothom es suma amb la qual cosa... Té molt poc mèrit, no?, per les organitzadores, perquè sí, realment és fantàstic, perquè és que de seguida tothom t'obre la porta, tothom et diu que sí, tothom t'ajuda. I això és molt d'agrair. I hi ha una cosa també que l'any passat potser no ho vam explicar prou bé, i aquest any en volem fer més ressò, que és que tot el que recapti amb la venda de samarretes, amb la venda de bosses, que aquest any farem bosses d'aquestes de cotó per anar a comprar o per utilitzar amb el que es vulgui, es donarà, i com l'any passat també es va fer, a l'Hospital Clínic. L'Hospital Clínic té l'Institut de Recerca i que estan fent molt bona feina, i per tant tot el que recaptem, sigui amb el que recollin pel dia de la jornada, diguéssim, o bé directament també es pot fer una donació en el clínic, no?, amb un enllaç que també tenim penjat per xarxes i així, a través d'una landing page que tenim, doncs animem molt a la gent que hi participi, perquè també ens agradaria superar, no?, aquest any tenim un repte, que és que no només igualar la participació o superar-la, sinó també igualar o superar la recaptació per la investigació
5: de l'any passat, a més, i tant que sí. Sí, doncs amb això ens quedem. Emplacem a tothom que vingui a participar-hi, que s'acosti, que us saludi, que en formi part. Estem convençuts que superareu aquest repte que teniu. Isabel Saller, membre de l'entitat Sempre Juntes, recordem, de l'organització d'aquest segon torneig solidari 3x3 Ivet Perera, un record per l'Ivet també. I Isabel, moltes gràcies per estar aquí, i estem aquí pel que necessiteu.
6: Moltes gràcies, Enric.
5: I a tots vosaltres, els que ens esteu escoltant, us esperem demà de 9 a 11 amb el Territori 17 per parlar dels problemes que teniu a cada poble i de totes les curiositats.
7: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
8: El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 Sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Milamaya i Figueres.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El pla de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
2: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75 €, que vol dir un 98,29% executat, i el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27 €.
1: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 €, i d'aquests diners, els consistoris n'aportaven uns 30.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
2: A la cooperativa Mas la Sala, de la nostra producció pròpia d'hortalisses, carn de pastura i pròximament fruita, ens dediquem a la venda directa a través d'un contacte també directe entre el consumidor i, en el nostre cas, les productores, i ens queda acotat el mercat, l'hem acotat a nivell de comarca del Ripollès, ja que així podem garantir que la despesa en gasoil no supera els costos de producció i, per tant, també enriquim i fem més resilient una economia local a l'escala de la nostra comarca.
1: I tu? Pots reduir l'ús del vehicle i anar a comprar a peu i posar la cistella a productes que siguin produïts a l'entorn?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un dels principals objectius que es va marcar el Consell Comarcal del Ripollès aquest mandat era millorar la mobilitat quotidiana dels ciutadans tant a l'interior com a l'exterior de la comarca. En aquest sentit, la línia Camprodon-Barcelona i la de Ripoll-Girona, que van augmentar freqüències de pas a petició del Consell Comarcal, han guanyat un 35% i un 26% d'usuaris respectivament els darrers mesos. El vicepresident i coordinador de l'àrea de mobilitat, Sergi Albric, d'Esquerra Republicana, explicava que l'augment de freqüències motivava una pujada significativa d'usuaris.
2: La línia de Ripoll-Ripollès-Girona ha patit un increment del 50% respecte a l'any 2023 i s'han passat de les 23.000 validacions que es van registrar l'any 2023 a gairebé 58.000 a l'any 2025. I en el cas de la línia que coneix el Ripollès en Barcelona, s'ha ampliat un 35% de validacions i s'ha passat de 63.000 usuaris registrats al març del 2024 a gairebé 86.000 al març del 2025. Per tant, el que es pot concloure és que quan s'aposta pel transport públic, quan el transport públic és eficient, és eficaç, les freqüències hi són i la puntualitat és el màxim d'acurada, persones tendeixen a deixar de banda el transport privat i aposten pel transport públic.
1: El BRIC també reclamava que es mantingués la gratuïtat de la línia de tren R3 que torna a ser de pagament des de fa poc més d'una setmana.
2: La R3 és una línia que actualment està patint unes obres de millora, però tots sabem que històricament la R3, el seu pas pel Ripollès, ha estat carregada d'incidències i n'hi continua havent encara ara, i precisament en aquesta línia, quan el govern de la Generalitat va fer públic el divendres passat que el dissabte, precisament, es deixaria d'estar en marxa la gratuïtat de les rodalies arreu del país, creiem que el Ripollès ens toca reivindicar que aquesta gratuïtat s'ha de mantenir en el cas del Ripollès i, per extensió, al seu tram de tota la R3.
1: Cal recordar que encara no circulen trens entre Ribes de Freser i l'atur de Querol a l'Alta Cerdanya i que la freqüència de pas entre Ribes i la Garriga és de 4 trens per sentit en comptes de 8 de l'inici del tall pel desdoblament. En el cas de Ripoll, la freqüència es redueix a 14 per sentit en lloc de 17, amb l'afegit que el darrer tren arriba a les 8:10, quan abans ho feia a les 12:07 de la mitjanit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Perquè fa la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
2: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
1: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Ripoll i l'Escola d'Educació Especial Ramon Sorinyac van presentar aquest dimecres la iniciativa d'incorporar pictogrames als edificis municipals amb l'objectiu de facilitar la comprensió i l'accessibilitat dels espais públics a tota la ciutadania. Podem sentir una de les educadores del Ramon Sorinyac, Marta Parcerisses.
2: Nosaltres vam rebre l'encàrrec des de l'Ajuntament de posar pictogrames en els llocs públics, els espais municipals, que veiéssim que el necessitàvem i que no hi era. Llavors, doncs, els divendres al matí sortíem amb els nanos, aprofitàvem per visitar l'entorn i aprofitàvem, doncs, per mirar tots els espais públics d'allà on faltava el picto. Vam fer un llistat tots els divendres, vam anar redactant i quan ho vam tenir tot preparat, ho vam passar net, vam fer molta feina i els hi vam portar un dia, doncs, que ens van rebre la Núria i la Vallesa, la Sílvia. Jo crec que és un projecte molt xulo, que els nanos l'han disfrutat molt, s'hi han implicat molt i que això, com deia, no, que està molt per treballar l'entorn del poble i per un projecte que serà molt seu.
1: Aquest projecte dona continuïtat a una iniciativa prèvia impulsada pel Centre Ramon Sorinyac, que ja va treballar en la implantació de pictogrames als establiments comercials de la vila. Aquella experiència va ser reconeguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb un premi a les bones pràctiques d'accessibilitat universal en entitats locals. Ara aquesta tasca s'estén als equipaments municipals amb la voluntat de continuar avançant cap a una vila més inclusiva i accessible. Els pictogrames permetran identificar de manera més clara els diferents espais i serveis municipals, especialment per a persones amb dificultats de comunicació, infants o gent gran. L'alcaldessa Sílvia Orriols també es felicitava per la iniciativa.
3: Per aquest projecte que ens han presentat i que fa molt més identificables tots els equipaments públics del municipi, realment convenia, no, amb aquesta visió inclusiva i d'accessibilitat per al conjunt de ciutadans i estem, això, molt agraïts i molt contents del que ens han vingut a presentar.
1: La col·locació dels pictogrames es durà a terme durant els propers dies amb la participació dels alumnes del Centre Ramon Sorinyac i de la Brigada Municipal, fomentant així un treball col·laboratiu entre els diferents agents del municipi.